0: Stop the rain. Radio Rubí.
1: Són les 3 de la matinada.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker.

0: Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el diari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
0: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com està?
3: Molt bé.
0: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
3: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba en una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè sobretot no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes, i sobretot també per no propagar-lo tu, i més a més també per advertir al públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
0: Que de fet hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
3: Mm. correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no? De dir, no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això, segur.
0: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
3: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no? Que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
0: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
3: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no? també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
0: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
3: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
0: Tenim feina per endavant, doncs.
4: Segur que sí.
0: Joan Reventós, moltíssimes gràcies.
4: Moltes
0: gràcies
4: a vosaltres.
0: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Reventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de L'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys, no sé fins i tot de quin any és això, potser del 70 o de por ahí, van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi hauran instruments, i tot segueix igual, el que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé, que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com
1: sí,
0: a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà una manera a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió, que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada. La tecnologia, certament, ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu. La tecnologia és humana, molt humana, i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm-hmm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic, metafòric, que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals, i, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí en el centre de tot perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de no, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie. I escolta, si al final doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació, que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No van fer
3: bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana, això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, o connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. Jo es pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí,
0: a la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital. Perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè... Mira, just aquí a Mataró crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat perquè a la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí, que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó, dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica diguem-ne el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i la vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que et fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima. No? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. Nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar, que faig un crit d'alerta sobre això, i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedem amb aquest missatge, que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça, per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
5: Molt bé, gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
5: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions o que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
5: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
0: Que deu ser una cita del reportatge.
5: Sí, però ara no la recordo.
0: No passa res.
5: Sí.
0: No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi haurien de desvinculats, però...
5: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també a vegades les religions diu que tu ets valiós però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
0: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
5: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic o filosòfic s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
0: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
5: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
0: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
5: És clar. Si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica pot ser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
0: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
5: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc... però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no-violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de l'Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, eh? Però no deixa de ser un referent, que vulguis o no vulguis, a l'Índia i Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chandbhai, que era un jaina, un jainista de Bombay de principis de segle XX, o finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
0: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
5: No, moltes gràcies a vosaltres.
0: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari, editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
6: Hola, bones, molt bé, molt bé.
0: Escolta, t'ho van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
6: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
0: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
6: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, bueno, que era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
0: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
6: Bé, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no puguin superar, hi ha un final, i a vegades el final és bo.
0: Uh-huh. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
6: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
0: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
6: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que te fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestar molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia. Mm.
0: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
6: Sí, sí.
0: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
6: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
0: Mm-hmm. De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
6: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que jo del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí i que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs miraré bàsquet o miraré tennis o algun altre esport, i això em distreia.
0: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
6: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
0: Mm-hmm. Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista també, has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
6: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. Mm. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
0: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
6: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Tinc una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
0: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
6: A tu, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
6: Una abraçada, adéu.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
7: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Terradelles a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat

0: totes les seves dimensions: política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valuosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 5 de la matinada.
0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
3: Amen. Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit. Des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, iniciem com cada dimarts una nova edició del programa Long Play, on la música és la protagonista. Fent-te companyia, què et parla? Soc en Xavi Baltà. I avui, per iniciar el programa, ens dirigirem a les Illes Britàniques i amb l'àlbum de debut que va presentar en el seu moment un cantant anomenat Black. Aquest àlbum portava per nom Wonderful Life i la cançó que justament anem a escoltar és la que donava títol en aquest àlbum.

Colin Biarcom, conegut com a Black, a finals del 1985 havia sofert un parell d'accidents de trànsit. La seva mare havia emmalaltit greument, la seva companyia discogràfica l'havia abandonat, el seu primer matrimoni se n'havia anat a Vic i estava, de més, sense llar. Es va seure i va escriure aquesta cançó, Wonderful Life, evidentment amb to sarcàstic. Va ser un èxit el seu àlbum en solitari, on també van destacar cançons com Everything Coming Up Roses i el tercer senzill, Sweet Smile. Així hem començat aquesta nit de Long Play. Bona nit, això és la 9-9 amb 7. Estàs a Ràdio Rubí, estàs a Long Play.

Va ser Paul Heaton que en el 1983 va crear aquest grup anglès d'indie pop anomenat The House Martin. Ell era el vocalista de la banda. Estem escoltant la cançó Belt, inclosa en el seu darrer àlbum d'estudi anomenat La gent que va somriure fins a morir. Una banda de rock alternatiu que ens ha deixat cançons tan importants com Happy Hours, la versió nadalenca del cover de Caravan of Love, o també senzills com Me and the Farmer. Són exemples del que sabien fer aquesta formació, com també ho feien una banda que ens arribava des de Boston, cançons com aquesta.

mitjans de la dècada dels 70, en ple alegrament del fenomen punk, es creava aquesta banda de Cars. Formació de New Wave, el 84, dintre del seu àlbum, cinquè àlbum d'estudi anomenat Heber City, publicaven aquesta cançó. És una power balada que aconseguia el tercer lloc del Billboard Hot 100 americà i que va liderar el Billboard dels adults contemporanis i continua sent una de les cançons que es continuen radiant en emissores de la dècada dels 80.

0: Estem escoltant la banda britànica de pop rock formada en el 1985 com un projecte secundari del guitarrista i baixista Mike Rutherford, membre fundador de la banda Genesis. Un altre integrant important de la banda era el seu vocalista Paul Carrack, i també va guanyar popularitat com a artista en solitari i per la seva pertenença, entre altres bandes, al Roxy Music. Aquí estem escoltant el tema The Living Years. Pertany al segon àlbum de la formació, que es van fer famosos en cançons com aquesta, Over My Shoulder, Silent Running i moltes més.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, on la música és la protagonista.

Estem escoltant el grup femení anglès format el 1988, anomenat Sugar Babes. Estem escoltant la cançó Hole in the Head, que llançava el 13 d'octubre del 2003. El seu àlbum de debut va ser One Touch, a través de la discogràfica London Records. Era el novembre del 2000. I amb el seu primer senzill, Happy Load, van aconseguir, doncs, un notable èxit. Aquí ens hem atençat a una cançó del 2003. I del 2003 ens anem al 1984, concretament a San Diego, per acostar-nos a una banda de synthie-pop liderada pels germans Chris i Mark Reynolds. La banda se'n deia Red Flag. Anem a escoltar aquest gran èxit d'ells, Russian Radio.

El top 10 a la llista Billboard Charts era el 1989. Russian Radio. Aquesta música es va convertir favorita en les discoteques i els grups que estan arreu del món. I justament l'emissora MTV la va incloure en la seva programació rotativa, justament el vídeo d'aquesta cançó. Una altra cançó clàssica del 77.

Magic Fly, la banda francesa, com et deia abans, Space, una cançó que es publicava l'abril del 77. Van ser precursors de la música electrònica de finals dels 70, en un moment en què tot encara es feia de forma molt artesanal. L'àlbum aconseguia el número 1 a França i a l'11 a la llista d'àlbums del Regne Unit. Ha estat un clàssic que també hem volgut recordar aquí en el Long Play. Recorda, estem gaudint de música dels 80 i dels 90 a la nit de la ràdio.

0: Estem escoltant la formació que ens arriba des de Glasgow, anomenada Primal Scream. Es forma el 1985. En els seus inicis, aquesta banda va abordar el rock psicodèlic, influenciada per bandes com The Birds i Love. Estem escoltant el tercer àlbum d'estudi de la banda. S'anomena Escrimideleca. I hem gaudit d'aquest senzill, Moving Up, sonant a la ràdio.
1: Una selecció gourmet per paladars exquisits.

Des del barri del Bronx, a la ciutat de Nova York, ens arriba aquesta cantant anomenada Irene Cara. Cantant i actriu. Es va iniciar en el món de la televisió de parla hispana cantant i ballant, justament. La màxima popularitat però li arribava gràcies a la pel·lícula del 1980, Fame, en la que ella feia el paper de Coco Hernández. A part d'interpretar, doncs, en aquest cas, el tema principal, també va fer altres cançons de la mateixa banda sonora de la pel·lícula. També va participar a la pel·lícula Flashdance. El tema principal de Flashdance, What a Feeling, li ho va otorgar el 1983 l'Oscar a la millor cançó original, així com el Premi Grammy a la millor interpretació vocal femenina, era l'any 1984. Va publicar dos àlbums. Anyone Can See, del 82, i What a Feeling, del 83.

Rotterdam or Anywhere, una cançó del grup anglès anomenat The Beautiful Soft, extreta del seu cinquè àlbum d'estudi, Blue is the Color. Es publicava el 1996. Aquesta banda, formada a finals dels 80, estava composada per components de The House Martins. En aquest cas eren els components Paul Heaton i Dave Hemingway, que es van justament formar en aquesta banda després de la desintegració d'aquesta anomenada que abans et comentava, The House Martins. Continuem. La música no s'atura aquí a la 9:07, a la nit de Long Play. Una altra banda britànica anomenada Wet, Wet, Wet. Ara escoltar-los amb aquesta cançó, I Wish to Render.

0: Surrender.
1: Sweet Surrender, des del seu àlbum del 89, Holding Back the River, per aquest simpàtic cantant d'aquesta banda Wet, Wet, Wet, banda de soft rock que es creava el 82. Van tenir molts èxits de les llistes, però segurament que vosaltres el podeu potser recordar per un clàssic del 94, una versió del 60 de la banda Trox. Es va incloure la pel·lícula 4 bodes i un funeral. El senzill se'n deia Love is all around. De ben segur que la recordes. Però he pensat que aquesta era una bona manera de recordar-los.

Estem escoltant una obra mestra de la formació Echo and the Bunnymen, The Killing Moon, inclòs en el seu àlbum del 84, Ocean Rain. Banda britànica de post-punk que es formava a Liverpool l'any 78. Una formació originalment estava conformada per Ian McCulloch, Scuthy of Free, Will Sergeant i Les Pattinson. Apropant-nos al punt de les 10 de la nit, moment en el qual ens haurem d'acomiadar.

I arribarem en aquest punt horari fent-ho justament amb una cançó d'una banda que se'n fan anomenar Boy Band. És una banda britànica que s'anomenen It's 17. I els anem a recordar amb aquesta cançó.

0: I ara sí, amics, hem arribat al final amb aquesta cançó Stay Another Day, It's 17, que serveix per arribar al final del Long Play. Acabeu de gaudir d'una bona nit, d'una molt bona setmana, i ens retrobem el dimarts de la setmana vinent. Gràcies, que descanseu.
1: Dimarts a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Ciutadans i ciutadanes, molt benvinguts a la gent normal d'aquesta setmana, programa número 10 i penúltim d'aquest 2025. Tots tenim algun amic o alguna amiga a qui podríem col·locar l'etiqueta de queixós. Sí, sí, aquell que sempre té alguna cosa a dir en format de queixa. La temperatura mai s'ajusta a les seves necessitats o a les seves expectatives. El bon govern el cansa, i el mal govern també el cansa. No troba mai el que es fa a la seva ciutat o al seu barri, i de retruc tampoc no proposa res al contrari. Aplica la màxima del silenci que, després de la queixa, ho arregla tot. És aquell amic o amiga, ens l'estimem igualment, però que ja sabem que sempre ens vindrà amb la mateixa cantarella i al qual gairebé no escoltem. Però, escolteu, ara no us penseu que jo sóc un insensible i no m'escolto als meus amics i a les meves amigues. Res, és el contrari. En general, a mi m'agrada escoltar, sóc allò que els psicòlegs o els sociòlegs en diuen un escoltador actiu. I, de fet, aquest programa, en el fons, n'és un bon exemple. Prefereixo deixar que els convidats, que els conversadors s'expressin lliurement, més que no pas acabar agafant protagonisme i minuts de xerrera. I això em porta a pensar que el nostre conversador d'avui s'alinea força amb aquests postulats, el de la queixa i el de l'escolta activa.

0: Doncs perquè part de la seva feina és precisament aquesta, l'escolta, escoltar queixes. Escoltar les queixes dels ciutadans, de les ciutadanes de Rubí, que consideren que allò que es fa al seu carrer, al seu barri, que allò que passa a la seva ciutat no els agrada i val la pena aixecar la mà per remarcar-ho. El nostre conversador d'avui no és pas un psicòleg, per bé que hi ha una part de la seva feina, i ara ens ho aclarirà en tot cas, que sí que pot contenir un component de sociologia o de psicologia, fins i tot. Avui, a La Gent Normal, programa número 10, ens acompanya el síndic de greuges de Rubí, Carles Alujo. Carles, molt bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Bona tarda, Germà, moltes gràcies.
0: Té un puntet de psicologia la feina que fa el síndic de greuges o la feina que fa la sindicatura de greuges?
1: Sí, i fins i tot li afegiria de terapèutic.
0: Evidentment.
1: Perquè crec que el sol fet de dedicar temps a una persona que està enfadada, que ha trucat a no sé quantes portes i arriba a la nostra oficina, el sol fet de tenir per endavant una hora perquè s'expliqui i pugui entrar en detalls d'això que fa mesos que la té preocupada en aquesta persona, crec que el sol fet de disposar d'aquest temps, de poder-se expressar i explicar en detalls tot el que vol, s'acabarà la cita i el problema no estarà solucionat, però es rebaixa la tensió i s'obre una nova via que fins ara doncs, no coneixia, i per tant a partir d'aquí doncs, ja veuríem com acabaria cada tema. No? Però el fet de donar aquesta estona d'atenció, d'escolta, d'acompanyament, crec que això és molt, molt, molt beneficiós.
0: Perquè al final ens agrada que ens escoltin, sobretot quan ens trobem en situacions complexes, doloroses, imprevistes, ens agrada que ens escoltin, ens agrada que algú, potser sense el coneixement de la matèria, però simplement aquella cara amiga, aquella mirada una mica empàtica, doncs ens doni aquest confort que necessitem en aquest moment de tràngol.
1: Sí, jo crec que és tenir algú davant que tu li generis prou confiança com perquè t'expliqui i s'obri què és el que la preocupa, no? I després, per mi, l'altre gran element, i que heu anat aprenent amb els anys, és que no jutjo el que m'expliquen i me'n cuido molt de donar consells.
0: Escoltar, cosa que trobo molt primordial. Si vols ajudar, el primer que has de fer és escoltar sense jutjar i a partir d'aquí donar espai perquè la persona s'expliqui. I en segon lloc, acompanyar. La ciutadania ha de saber que compta amb mi, i aquestes són paraules del Carles Alujo, per fer aquest viatge per veure si la seva reclamació té sortida o no. I a la vegada també vull acompanyar i escoltar a la plantilla municipal que també necessita el seu espai per ajudar a traduir el llenguatge administratiu. Aquestes són unes paraules que
1: ho estava escoltant, dic, home, estic molt d'acord i ara
0: aquestes
1: ho entenc.
0: Són unes paraules que vas dir tu com a síndic...
1: Sí, el dia del nomenament, per
0: exacte,
1: parlar del ple.
0: Com a síndic de greuges, però, i ho parlàvem ara abans que comencéssim aquesta conversa, tens la sensació, Carles, que hi ha molta gent que no sap què és el síndic de greuges?
1: Totalment. Vull dir, amb això perdem per golejada. I, per tant, aquí la feina és anar picant pedra, aprofitar espais com avui La Gent Normal per donar-nos a conèixer, i, per tant, qualsevol oportunitat que ens permeti obrir aquesta finestra a la ciutat o a la gent que s'hi relaciona, perquè al final per venir a la sindicatura no cal ser de Rubí, sinó que has de tenir una problemàtica on l'Ajuntament hi estigui al darrere. I, per tant, qualsevol oportunitat per donar a conèixer la institució és molt bona, perquè la gent ens conegui una miqueta més.
0: Què fa exactament la sindicatura de greuges? És a dir, jo tinc un problema, anem a dir-ho així, privat. Jo puc anar a la sindicatura de greuges? Només ateneu problemes de caire, anem a dir-ho així, administratiu? Com funciona? És a dir, un ciutadà, quins són els serveis que la sindicatura pot oferir al ciutadà?
1: De venir pot venir tothom, perquè al final el temps, ara fa 3 anys que estic en el càrrec, I el temps m'ha demostrat que o bé la visita serveix per obrir una queixa i, per tant, poder tramitar l'expedient corresponent, o l'altre, que a la pràctica no arriba al 50%, però gairebé, acabem fent assessoraments. No tira endavant la queixa pels motius que siguin, però sí que podem acompanyar la persona a dir això pots orientar-ho cap aquí o pots orientar-ho cap a una altra manera. Llavors, la nostra feina amb el que és el reglament de funcionament de la sindicatura a la mà, tenim dues grans funcions. La primera, vetllar pel bon govern a la ciutat, una bona administració, i de l'altra, la defensa i la promoció dels drets humans a la ciutat. La que, sens dubte, ens porta i ens ocupa més el dia a dia és la primera, relacionada amb les queixes de la ciutadania cap a l'administració local. I aquí l'únic requisit que ens marca el reglament és que quan algú ve a la sindicatura a explicar tinc aquest forat al carrer o tinc aquest problema amb aquest fanal o aquestes obres no les acaba mai l'Ajuntament o el Servei d'Escombraries, el que sigui, el requisit indispensable és que aquesta persona s'hagi queixat abans a l'Ajuntament. La gent no pot venir a nosaltres si abans no s'ha queixat a l'Ajuntament. El que obre la porta a que puguem actuar nosaltres són dos motius. El primer és que hagin passat 3 mesos des de la presentació formal de la queixa i que no hi hagi resposta, o bé que durant aquests 3 mesos hi hagi hagut una resposta i la persona consideri que no s'ajusta al que havia preguntat i, per tant, davant d'aquesta disconformitat, ve a la sindicatura i explica clarament què és el que volia i a partir d'aquí, doncs, a veure si l'Ajuntament pot canviar d'opinió o fer-ho diferent.
0: Per tant, sou una institució mediadora en aquest sentit. Però també us podeu convertir en una figura incòmoda per l'Ajuntament.
1: Totalment.
0: Perquè sou aquella goteta malalla. Escolta, que no li has fet cas o aquest ciutadà està descontent amb una petició que t'havia fet, amb una reclamació que havia fet, etc. No?
1: Sí, és que amb el reglament a la mà la nostra funció no és donar un cop d'espatlla al govern ni dir què bé, sinó que l'essència de la sindicatura i el que ens marca el reglament és atendre les queixes de la ciutadania. Per tant, en aquest sentit, entenc perfectament que incomodem, perquè cada vegada que obrim la boca és per recordar que alguna cosa no funciona.
0: De fet, la història de la sindicatura de greuges en l'àmbit català arrenca de molt enrere, eh? La història del síndic de greuges o de la figura del síndic de greuges arrenca en una cosa que és molt catalana, que és aquest tarannà de diàleg que tenim molt, que marca molt l'ADN dels catalans. I no només d'ara, sinó de moltes dècades enrere, les famoses assemblees de pau i treva, o els provisors de greuges, eren, per dir-ho d'alguna manera, arrencant ja a l'edat mitjana, eren les persones encarregades de fer una miqueta, clar, amb tots els salts de democràcia que hi havia, no? Però eren les persones que es dedicaven a, abans que no entrés un estament judicial, doncs a fer una miqueta com de jutges de pau, per entendre'ns.
1: Sí, perquè històricament el greuge es considera, no?, doncs una cosa que excedeix, que s'extralimita i que, per tant, provoca un dany greu, i en aquella època, a l'edat mitjana, la figura del síndic el que feia era defensar els interessos d'un sector determinat. En aquella època haurien ser, doncs, suposadament, doncs, les classes més benestants, sens dubte, però amb aquest salt que tu deies i adaptant-lo als nostres dies, al final el que fem és defensar els drets de la ciutadania davant de l'administració, no? I per tant continuem sent aquella persona a la que acudir, o aquella institució a la que podem acudir quan la relació amb l'administració no va com la persona considera que hauria d'anar. Que després també cada cas és diferent. No tothom que ve a la sindicatura se li acaba obrint un expedient, i no tots els expedients que obrim acaben donant la raó a les persones. Però
0: això demostra que sou justos. És a dir, no sempre doneu la raó a qui us ve a reclamar o a queixar-se.
1: Aquí està, perquè jo crec que la nostra feina és escoltar. I a partir d'aquí, un cop tens tots els elements, fins i tot abans de pronunciar-nos, demanem a l'Ajuntament la seva opinió, dient aquesta persona exposa això i posa sobre la taula aquests temes i a partir d'aquí preguntem quan està previst resoldre això, quines accions s'han fet en aquest sentit, i fins que no tenim la resposta de l'Ajuntament no podem fer un informe final posicionant-nos a favor o en contra del que deia la persona o deixar-ho com... O sigui, tanquem amb l'expedient en marxa perquè al final la resposta que dona l'Ajuntament va amb la línia del que demanava la persona. I, per tant, considerem que el, com que el que busquem és que, en el cas de que hi hagi un greuge, es pugui reparar, doncs si la resposta de l'Ajuntament és dir sí, ho tenia pendent i ho farem així, pam, pam, pam, doncs llavors ja es tanca l'expedient sense cloure si hi ha hagut un greuge o no, sinó el tancament en tràmit de l'expedient.
0: Quins tipus de tràmits es fan? És a dir, de... No sé, ara... Penso, per exemple, en el 2024, no? Que és l'últim any complet, no? Quina tipologia de, diguéssim, de queixes us arriben?
1: Moltes estan relacionades amb el funcionament de l'administració pel que fa a la presentació d'instàncies...
0: La burocràcia, vaja.
1: Burocràcia, no? Però al final és... M'ho he demanat aquestes llicències d'obres o m'han posat aquesta multa. La gran majoria venen d'aquí. Després hi ha un altre bloc que és més petit però que està relacionat amb qüestions més de medi natural, medi ambient, no? I infraccions o situacions que, per exemple, en aquest cas hi podrien entrar el tema de les franges de seguretat, que afecta sobretot a finques i parcel·les en urbanitzacions, no? I, per tant, són temàtiques de cara administratiu les més grans, d'altres més vinculades a medi ambient. I el 2024 no vam tenir cap relacionada amb la salut i alguna amb educació, però percentualment eren molt poquetes, no? Però el que sí m'ha demostrat el temps, el gat davant de la sindicatura, és que no té sentit que jo faci previsions del que aquest any hauríem de parlar d'aquests temes, hauríem de tenir en compte que passés no sé què, perquè al final me n'adono que qui marca la pauta és la ciutadania i quan obre la porta allò és el que importa.
0: Bueno, perquè mira, a més, ara que està tan de moda aquest adjectiu, la vida és molt líquida, no? I al final és... Això que deies tu, no? Quan obres la porta del carrer o quan obres la porta de casa teva, tu no saps gairebé què et passarà. És a dir, saps com comences el dia, pot ser que no sàpigues com l'acabaràs. Perquè les coses fortuïtes passen, per bé i per mal, eh? Vull dir, tampoc ara no ens posem aquí tràgics, però sí que és veritat que moltes vegades doncs no podem controlar tot el que ens passarà al cap d'uns minuts, i a partir d'aquí s'obren moltes incògnites i s'obren moltes potencials queixes o potencials friccions amb Ajuntament, amb institucions, etcètera, etcètera.
1: Sí, perquè normalment quan la gent ja ve és perquè s'ha posat en contacte amb nosaltres, ha fet un avançament del tema quin seria, i per tant doncs ja saps abans que arribin si avui parlarem d'una multa, d'una franja de seguretat, d'algun problema de reconeixement de discapacitat, no? Tens una primera aproximació i el detall el tens en el moment que fas la visita. Mm-hmm. I a partir d'aquí pot passar de tot, no? Recordo, jo crec que hauria de ser l'any 2023, va ser un matí d'aquells que, en funció de la disponibilitat de la gent, vam acabar fixant tres cites consecutives en gent que tenia queixes relacionades amb serveis socials. I recordo haver acabat les tres visites tocadíssim, perquè més enllà de dir és que no he aconseguit aquesta beca o no he aconseguit aquest ajut o és que això d'aquí no me'n surto, el sol fet d'estar durant tres hores consecutives escoltant aquell relat de vida, que al final acaba amb la petició d'una ajuda, un reconeixement...
0: Sí, però hi ha tota una història al darrere.
1: No, i jo recordo que aquell dia vaig sortir super aixafat i ho fas el millor que pots i escoltes i després intentes acompanyar i després l'endemà ja preguntarem a l'Ajuntament, no? Però jo aquell dia el recordo com... Bueno, que vaig necessitar...
0: Que et vas endur la feina a casa, com si diguéssim.
1: Sí, eh? Perquè... Bueno, també t'hi entregues i escoltes i tot, no? Però sé que vaig acabar i vaig pensar, Déu-n'hi-do, quin dia
0: és que
1: més dur.
0: Hi ha molts drames a la vida. Hi ha gent que ho passa realment malament. I a vegades necessitem... necessitem tots plegats una mica aquests relats, no? aquestes històries, per saber que les zones de confort són molt confortables i que hi ha gent que no està a les zones de confort.
1: I no en són conscients com
0: a societat.
1: I no en són
0: conscients, evidentment.
1: No, i jo aquell dia també pensava... Avui han sigut 3 cites consecutives sobre aquesta temàtica. Però llavors alces la mirada i penses en serveis socials de l'Ajuntament de Rubí. Tota aquella plantilla, cada dia, durant 7 hores i mitja, el contingut és aquest. Culminarà amb una petició final d'una ajuda, d'una paga, d'una subvenció, d'un paper que em fa falta per fer no sé què. Però, clar,
0: però culminarà...
1: hi ha un relat darrere, no? I cada vida té la seva història. I, clar, que jo vaig ser molt conscient de dir... És molt dur.
0: I culmina, moltes vegades, sense un final feliç. Perquè,
1: sí,
0: perquè, clar...
1: És que els recursos econòmics, per exemple, són finits.
0: Clar.
1: I tu pots fer...
0: Vull dir que això encara greuja... Vull dir, és allò que encara greuja la situació de la persona que ho pateix, no? És a dir...
1: Clar.
0: Ostres.
1: Va haver-hi una època... per exemple, l'accés a l'habitatge. Uh-huh. És un drama com a societat, no?
0: És un drama, sí, sí.
1: Però, clar, els pisos que té en propietat l'Ajuntament per poder cedir són els que són. I va haver-hi una època que també van venir com molt seguides peticionaris d'accés a habitatge públic i cadascú, doncs, clar, dius que fa temps, estic renovant la documentació que em demana, estic aportant això, estic fent l'altre, pam, pam, pam. Llavors, quan demanes informació, ve com la gran bufetada, perquè entres al detall de cada cas, no? I llavors hi ha un moment que te n'adones, que és dir, sí, aquesta persona té aquest problema, compleix aquest barem, compleix aquest altre, té aquest requisit, té no sé què, li tocaria un pis, però en té 38 davant seu.
0: Que estan pitjor.
1: I clar, tu... I aquest dia és molt fotut, perquè llavors tu
0: home,
1: com a síndic...
0: Tens aquella sensació d'impotència absoluta.
1: Totalment, però veus que l'Ajuntament està fent el que toca, que els tràmits són els correctes, que les valoracions són les que toquen, però que hi ha gent que està pitjor que aquella persona. I durant unes setmanes, que també va com cíclicament, no? A vegades els temes van... flueix tot i venen uns quants. I clar, li has d'explicar a la gent que té tota la raó del món que li tocaria ser beneficiari d'un habitatge públic, però que en té no sé quants davant que estan pitjor.
0: I això és dur.
1: I pots dir-ho amb tot el tacte del món. Però jo
0: però
1: penso,
0: noti...
1: i aquella
0: però...
1: persona que li importa que n'hi hagi 38 o 25 pitjor que ell?
0: Perquè això no li serveix, això no serveix de consol.
1: No, i és molt dur.
0: Què et va portar a tu a la sindicatura, Carles?
1: No sé, una inspiració divina, una cosa molt rara.
0: perquè tu vens del món de la comunicació.
1: Jo vinc del món de la comunicació. Jo vaig estar... Si començo a treballar amb 14 anys en un negoci familiar, als 15 decideixo que vull ser periodista i a partir d'aquí arrenco com a periodista. I llavors hi ha un moment, seguint l'actualitat...
0: Negoci familiar, que aquí a Rubí, evidentment, amb aquest cognom, és fàcil deduir quin és el negoci familiar.
1: Sí,
0: que
1: en Saladeries a l'Ujo, que ara ja ha canviat de mans, després de 5 generacions, però vull dir que és fàcil reconèixer...
0: És, fàcil, és molt fàcil reconèixer.
1: O vincular-ho, sí, sí. No? Acabo aquesta etapa, em formo com a periodista, i a partir d'aquí doncs, faig la carrera com a periodista. I llavors, seguint l'actualitat de la ciutat, llegeixes i l'Ajuntament renovarà el reglament de la sindicatura de greuges. Doncs, bueno, com si sentís ploure, no? Uh-huh. Vaig veure, vaig llegir la notícia de dalt a baix, pom, pom, molt bé. Felicitats. Al cap d'uns mesos, l'Ajuntament ja té el redactat del nou reglament, no sé què, no sé quantos. I em torno a llegir la notícia de dalt a baix, dic, doncs molt bé. I de cop i volta surt la tercera notícia dient sobre el període per presentar-se a fer de síndic de greuges.
0: Havies tingut 2 avisos, ja.
1: I vaig pensar, ah, noi, que igual tu estàs llegint perquè t'havies de presentar, no? I en aquell moment vaig sentir que havia de presentar-me. I clar, quan vaig rebobinar, vaig pensar, és que tu et vas llegir allò com qualsevol altra notícia del
0: dia. Podries haver llegit la crònica del Barça si t'agradés el Barça.
1: Que m'agrada.
0: Que t'agrada, eh? Encertat. No. Bueno, no és difícil.
1: Bueno, percentualment país, és fàcil.
0: Exacte, en aquest país no és difícil.
1: I llavors és això, passes de saber que s'estan fent aquests passos i de cop i volta acabo de llegir la tercera notícia i dic, doncs ara entenc per què me les estava llegint. I decideixo presentar la meva candidatura.
0: Uh-huh. I des de llavors vius en aquesta, diguéssim, en aquesta funció de, com dèiem, de fer de mediador entre queixes, entre conflictes entre els ciutadans i doncs, les institucions o les organitzacions que pivoten al voltant de
1: la ciutat. Sí, perquè al final també una de les coses que també m'ha ajudat a canviar la imatge de la sindicatura, jo al principi tenia molt acotat que era en relació a l'Ajuntament de Rubí, però al final som una porta que obre també altres portes, com la de la Síndica de Catalunya uh-huh. i del Defensor del Poble. Per tant, qualsevol queixa relacionada amb la seguretat social, amb vides laborals que no es contesten, tràmits d'aquests amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, que està que, tot clar, tancat i tot és telefònic...
0: Exacte, que això perquè et contestin és com una mena de pou. Que van aparellar els missatges...
1: I que no hi ha una galleda on agafar-te i que et tirin amunt,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, sí, sí.
1: I, per tant, la gent pot venir a l'oficina de Rubí, de la sindicatura, fem la visita, vestim l'expedient i el passem al Defensor del Poble. I pels temes que depenen de la Síndica de Catalunya, que són les relacionades amb la Generalitat, salut, educació, qualsevol àmbit d'aquests que és competència de la Generalitat, fem el mateix, visita a Rubí, agafem tota la documentació i passem l'expedient, no? Uh-huh. I, per tant, tu deies al principi, qui pot venir? Doncs m'he donat compte que pot venir tothom. Sigui perquè és un tema per l'Ajuntament, per la Síndica de Catalunya o el Defensor del Poble, o directament li podem oferir un assessorament en aquell moment, en aquell tràmit que no sap cap on tirar.
0: De fet, parlàvem abans, no? Jo et preguntava si creies que la sindicatura de greuges de Rubí, en concret, es coneixia poc. Feu algun tipus de sortir de l'exterior, com fan altres sindicatures d'altres ciutats o d'altres pobles, per una mica, permet-me la frivolitat, per fer bolos, per entendre'ns, per donar-vos a conèixer?
1: De bolos, t'he de reconèixer que en faig molt pocs, poquíssims, però clar, per mi el gran impediment és que estic a mitja jornada. Uh-huh. I per tant, les poc més de 3 hores que tinc diàries de dedicació al càrrec...
0: No donen per gaire més.
1: On jo em sento útil és estar a l'oficina i atenent a la gent. Ara sí que, per exemple, aquest any, amb la voluntat aquesta de fer bolos, hem ofert dins la guia educativa de la Regidoria d'Educació un taller adreçat als alumnes de tercer de primària i de secundària perquè coneixin quin és el dia a dia de la sindicatura. Perquè un dels problemes, per més enllà de conèixer o no la sindicatura, és que només s'hi adreça a aquella persona que es relaciona amb l'administració.
0: Mm-hmm. Exacte.
1: Per tant, és molt difícil que tinguem queixes de persones de 18, 20, 24 anys perquè potser tampoc no estan en un moment vital de la seva vida
0: de tenir
1: problemes administratius, no? Per tant, jo crec que adreçant-nos a famílies amb alumnat de l'ESO és gent doncs, que ja té els seus rebuts girats, té una mínima relació amb l'administració I, per tant, crec que és un públic que l'alumnat de l'ESO que ens pot obrir portes a clients potencials de la sindicatura perquè coneguin que existim i que els podem donar un cop de mà en segons quines situacions.
0: Aquesta és interessant, aquesta visió, perquè, a més, ells, com a futurs ciutadans, com a futurs habitants de la ciutat, ja està bé que de tant en tant, encara que sembli que no queda, però queda a dins el conscient, que sàpiguen de l'existència de la figura, no? del síndic de greuges o de la institució de la sindicatura de greuges, i al final també es poden acabar convertint, com tu deies, en replicadors de les generacions dels seus pares, per entendre'ns.
1: No, no, és que, a més, a la que ens despistem, aquesta generació és la que farà rodar el món.
0: És la generació del futur, evidentment.
1: Per tant,
0: com més eines els hi donem...
1: Que vagin tenint coneixement i el dia que menys ens ho esperem, doncs estaran ells manant, no? I per tant, bueno, acompanyar-los en aquests moments previs.
0: I qui sap si algun dia també es convertiran en futurs síndics de greuges.
1: Ah, aquí està.

0: 1988 és d'aquesta cançó. Jo la recordo perfectament, sentir-la a la ràdio allò en directe. Jo que he estat una persona que sempre ha escoltat molt la ràdio i ara feia moltíssims anys que no l'escoltava i quan ens la vas proposar la vaig tornar a escoltar i ostres, és una cançó que té molta força.
1: A mi Whitney Houston sempre m'havia agradat i a nivell musical m'he quedat molt estancat. Vull dir,
0: no passa res,
1: m'empenya per estar més al dia, no?
0: Tot això que t'estalvies, a vegades.
1: Sí, això també, però bueno, em van arribant les novetats, però moltes no les compro, no? Però amb aquesta cançó, que històricament m'agrada molt, o molta part de la trajectòria d'ella, li vaig poder donar una volta, perquè entre l'etapa de periodista i l'etapa de fer de síndic, tinc un temps de formació com a coach. I justament la tornada d'aquesta cançó és que vol aquell moment on la solució que busques està a un clic i que la resposta és dins teu. I com que les sessions com a coach el que busques és que sigui la persona que tens sigui capaç de trobar les respostes per si sola, en aquell moment em va explotar el cap perquè crec que és una frase que representa molt bé o que crec que com a persones individuals hem de tenir en compte o ens haurien de valorar per saber que tenim unes capacitats, que ens en podem sortir i que no cal a vegades buscar la resposta molt enllà, no?
0: Simplement hem de saber-les trobar.
1: Clar, i que la tens, no? I per tant, quan tu em demanes l'altre dia les cançons, dic, ostres, aquesta m'encanta per això, perquè al final és empoderar-nos nosaltres mateixos i saber que amb les preguntes correctes o amb l'acompanyament que toca, trobarem unes respostes que ja les teníem i no n'érem conscients, no?
0: When all my dreams are a heart beat away and the answers are all up to me. És aquesta frase
1: això
0: que feia referència.
1: I clar. I la primera cançó, per exemple...
0: T'ara t'anava a preguntar, Boig per tu. No...
1: Boig per tu, perquè és un clàssic.
0: Sí.
1: Però per mi aquest clàssic té una mirada completament diferent, perquè qui la canta és la meva fillola petita, aquesta versió.
0: Ah, caram.
1: Doncs
0: t'haig de dir, i ara això semblarà... Jo no ho sabia, o sigui que consti aquí en directe que això no ho sabia, això no estava preparat, i per tant ara diré realment el que sento, no vull dir sense filtres. I ara diré coses polèmiques. Boig per tu, l'hem cremat massa.
1: Està molt trellada.
0: I de tan cremada l'hem sobrevalorat. Punt 1 polèmic. Punt 2, se n'han fet moltes versions, que són versions molt, anem a dir-ho així, molt continuistes. I punt número 3, i aquí vaig al gra, la versió que tu proposaves, de l'Aina Izal, haig de reconèixer que és de les versions del Boig per tu que més m'ha agradat, perquè li dona un gir vocal, li dona un gir estilístic que la resta de versions que jo he escoltat, com a mínim, no han sabut trobar. I això és molt difícil, no és fàcil.
1: Doncs t'ho agraeixo i li faré saber, no? I per mi, l'exemple de l'Aina també la vaig triar pensant molt en el jovent actual. Són moments aquells que has fet tot el que t'han dit fins a aquell moment. Hi ha un moment que tu saps molt clar el que vols i cap a on voldries anar. Altres necessiten acompanyament perquè han anat fent tot el que la societat els ha demanat i dius, i ara què? I cap a on vaig? I ella fa molt temps que té clar que es vol dedicar a la música, com a cantant i com a productora musical. I per mi, quan em vas fer la petició de la cançó, crec que va ser una porta oberta a fer una crida que ens creiem, acompanyem i que no girem l'esquena a l'adolescència i als joves, perquè el que necessiten és que ens tinguin al costat. en un segon terme, en un tercer terme, amagats on sigui, però que sàpiguen que estem allà.
0: I encara que a vegades, no a vegades, sinó que la majoria de vegades no ho vulguin reconèixer. Encara que quan tu t'hi acostes moltes vegades et posin mala cara. Però sí que és veritat que quan venen maldades, els pares, les mares, estem allà per recollir aquells trossets, aquells trossets de cor, aquells trossets de cap, aquells trossets d'emocions que, diguéssim, que s'han trencat. No?
1: Però fins i tot et diria que no cal ni que ens ho reconeguin.
0: No, perquè ja forma part de l'ofici de l'ofici de pare i de mare.
1: Han de saber que estem allà. Jo m'ho he trobat. Els meus pares han confiat en mi. Si vull anar cap aquí... Imagina't tu, 5 generacions de canceladers i que diguis no vull continuar.
0: Home, anaves per ser una miqueta l'ovella negra de la família, o no? O sigui, com s'ho va prendre la família? Quan tu vas dir jo...
1: Va ser una novetat i va dir no vols, doncs què vols fer? I a partir d'aquí va sortir l'opció de fer de periodisme, no? Però per això considero que és molt vital que les famílies facin costat als seus fills. Si l'encerten és perfecte, i si no l'encerten, què necessites? O què has après de que el camí que has triat no t'ha sortit bé? Perquè moltes vegades fent una cosa i adonar-te que no ha servit...
0: Això és un aprenentatge.
1: Et tanca moltes opcions i te n'obre d'altres. Mm. I aquesta és, en mi, la mirada que m'agrada tenir cap als adolescents i als joves, no? I, per tant, crec que és vital que la família estigui al costat d'ells, perquè al final és la seva vida. Com a pares i mares podrem dir i per què es vesteix així, o per què fa això, o per què li agraden aquestes pel·lícules o aquestes cançons. Però si és la seva vida.
0: Bueno, jo crec que a vegades els pares, les mares... no recordem o no volem recordar que nosaltres també hem estat adolescents i no ens en recordem d'això i no recordem les etapes de rebeldia, les etapes d'estar enfadat amb el món, d'estar enfadat amb tothom, d'estar trist, de tenir moltes ambicions, i és aquesta muntanya russa de la vida que ostres, quan tens adolescents a casa, jo crec que és necessari i és molt enriquidor tirar 25, 30, 35 anys enrere i intentar posar-te tu en aquella situació. O sigui, estan fent el mateix que feies tu. El que passa que la perspectiva que tenies llavors no és la perspectiva que tens ara.
1: I que aquella era la nostra vida i aquesta és la seva.
0: Evidentment, i com, de la mateixa manera que doncs els nostres pares tenien un punt de vista o una configuració mental diferent que la que teníem nosaltres en aquella època, perquè ells n'havien viscut una altra de molt més antiga, segurament bastant més fosca que les actuals.
1: Totalment.
0: Però al final es tracta de... com tu dius, no? D'acompanyar. Moltes vegades fins i tot no entendre. Però és
1: totalment,
0: que...
1: és que ha de ser confiança cega. Que l'encerten perfecte, perquè és el que busques per ells, el millor. O el millor o el que ells volen, els que ells desitgen. Que no l'encerten, vinga, i cap on podem anar, i què tocaria, i què necessites. I... perquè, clar, jo, per exemple, vaig decidir amb 52 anys, o 51, trencar amb el món del periodisme i buscar una altra cosa. Si jo amb 50 puc fer aquest canvi, i puc canviar de trajectòria, que no poden fer ells amb 16, 17, 18, 20. Poden fer tot.
0: Menjar-se el món.
1: I poden caure les vegades que calguin.
0: Però tu no creus que hi ha una certa manca d'ambició per part del jovent? O ara estic dient la típica comentari de cunyat?
1: Jo crec... és que no... potser no comparteixo, perquè al final segur que molt saben el que volen, però també el sistema... els acota molt. Per exemple, una conversa recent amb la meva filla de 18 anys. Acaben el batxillerat i quina carrera, cap aquí, cap allà, deixant al marge la pressió que sembla que si no feies la carrera no eres ningú i aquestes coses, no?
0: Sí, això encara pesa.
1: I llavors, al marge d'això, tenia companys de classe que tenien molt clar que volien fer medicina. Fan la selectivitat i no arriben a la nota de tall. Però era la passió d'aquells joves. i només per nota de tall ja no pots entrar i t'has de començar a buscar la vida.
0: Tu fixa't quina frustració, això.
1: Totalment. Llavors ell em diu, i tu saps, papa, que entrarà a l'inici del curs no sé quanta gent, no sé si són 3, 4 classes de torns de matí, de tarda, el que sigui, i potser hi ha molta gent d'aquesta, no sé si em va dir, no sé si era un 30 o un 40%, que ho acaben deixant. Llavors tu tens que comença en segon, potser un 30 o un 40% menys de gent que va començar la carrera. I aquelles places ja no s'omplen. No rebobines, no preguntes als que es van quedar fora si voldrien entrar.
0: Que no vas a una repesca.
1: No pots dir, escolta'm, tu que fa un any vas dir que volies entrar, vols entrar ara?
0: Perquè al final això de les notes de tall, i tots els que hem passat per la universitat ho sabem, això és molt injust. Perquè, per exemple, no, la selectivitat com a tal, la gent que es posa molt nerviosa amb els exàmens, la gent que té fòbia a les grans aglomeracions, clar, aquell dia no brillaran. No serà el millor dia de la seva vida.
1: És que és el còctel explosiu.
0: I es juguen, i bona part del seu, anem a dir-ho així, del seu futur acadèmic, se'l juguen aquells 3 dies.
1: Que després es pot corregir, però la pressió social és aquesta, sí, que te l'estàs jugant. Després hi ha mil maneres de... Si tu ets bo fent una feina, l'acabaràs fent. Uh-huh. Però ja em feia veure, ostres, en Gerard, ell volia fer la carrera de Medicina i no ha pogut entrar. Vinga, busca't un grau, un mig, un superior, per després poder fer cap aquí, cap allà. Llavors dius, és que no són ambiciosos. Ostres, aquesta persona tenia claríssim el que volia fer. I el sistema no li ha permès. Uh-huh. No hi ha hagut després, un any després, escolta'm, que tenim un 20% de places, tu repenses, vols entrar. I llavors, aquesta expressió de que no els... És que jo crec que tenen molt clar el que volen, o si no ho tenen clar, potser els hem d'ajudar a dir cap on voldries anar. I quan tu encares cap a una cosa on vols, l'ambició es desborda.
0: Evidentment.
1: I llavors jo crec que la feina està en dir cap on vols mirar i cap on vols anar i crec que això és aquesta confiança cega, perquè al final és que és la seva vida. Ara no em voldria equivocar, hi ha un llibre que sembla que es diu L'efecte mirall, de l'editorial Coma Negra, aquests llibrets d'un actor, un escriptor japonès, que ara no recordo el nom ni vull intentar-ho. I per mi hi ha una frase que és brutal, perquè acaba dient-nos que fins i tot la vida dels teus fills no et pertany. Quan ho vaig sentir vaig pensar... Perdona? I quan te la llegeixes sense jutjar, és que és la seva vida.
0: Perquè, sí, la llei del mirall.
1: La llei.
0: La llei del mirall de... Vaig a intentar-ho, eh?
1: Vinga.
0: Yoshinori Noguchi.
1: No t'ho qüestiono.
0: És impossible saber-s'ho de memòria, això. Però sí que és veritat, perquè al final és la seva vida.
1: Clar, jo la primera vegada que vaig així...
0: I nosaltres segurament com a pares i com a mares que volem el millor pels nostres fills, però a vegades també pequem d'excessiu intervencionisme.
1: Totalment.
0: I aquella meravellosa imatge de tallar les ales, no estem fent altra cosa que en pro del seu benestar o en pro del nostre benestar, perquè ells estiguin bé, acabem tallant les ales i els hi acabem fent més nosa que no pas servei.
1: I llavors és això, per això penso, i llavors fins i tot hi ha un altre llibre d'en Fune, era un adjunt a la síndica de Catalunya fa uns anys, que deia el títol del llibre Estima'm quan... o estima'm encara que sigui el moment que menys m'ho mereixo, no? I per aquí va aquesta mirada cega i acompanyar amb el que sigui, perquè és que al final el que han de fer és adreçar la seva vida i dir, vull anar cap aquí. I qui ets tu per dir si això és o no és? És que al final la vida l'hauran de viure ells. I nosaltres estarem allà, doncs, acompanyament. Mm.
0: Nosaltres estarem allà per donar el suport que sigui necessari, però al final el desenvolupament diari l'hauran de fer ells sols.
1: Totalment. Estarem a prop, sí, lo suficientment lluny perquè no interferim, també. Però la que aixequin la mà, en 0, hem d'estar allà.
0: Bueno, ara ja es parla, no?, en termes de sociologia, es parla dels pares helicòpter, que són aquests pares, aquesta generació de pares, que es passen de frenada en la protecció o en la sobreprotecció dels fills, i d'aquí una mica l'efecte helicòpter.
1: I jo he passat per aquí, no?
0: I tots hem passat per aquí, segurament, fins que hi ha moments en els quals que penses... si te l'has de fotre, doncs cap problema. És a dir, a veure, no es tracta d'agafar la moto sense casc, eh? Però tu ja estàs veient que jo té tots els números de fracassar. Doncs escolta, dels fracassos se n'aprèn. I els que ja tenim una edat, doncs evidentment sabem que a base de patacades doncs hem anat, diguéssim, avançant en la vida, no?
1: I fins i tot convidaria, tu deies, potser ja veus que se la fotrà, o que no té recorregut. Fins i tot convidaria ja a ni pensar-ho. És el que vols, cap allà, perquè és que al final... És que m'adono que jutgem amb una facilitat tremenda, no?
0: Home, això que dius tu de jutjar, que és, i ara et diré dos... Faré dos frases que encaixen perfectament en aquesta situació, no? La frase prèvia de... És que te la fotràs. I un cop te l'has fotut, la següent frase que és... Ja t'ho deia jo que te la fotries.
1: No? Clar, quin impacte té això sobre la persona?
0: L'impacte és absolutament nociu.
1: És una humiliació total.
0: Sí.
1: I crec que això és el que hem d'evitar. Uh-huh. I el primer pas és ser-ne conscient. I després, un altre dia se t'escaparà, però hi haurà un dia que posaràs el freno i ja no la diràs. I no el remataràs dient-li...
0: Una de les coses que m'agrada més d'aquest programa és que convidem el síndic de Greuges de Rubí i acabem parlant del jovent, acabem parlant de somnis, acabem parlant d'ambicions, i és que la gent normal ja ho té, això, que comences parlant d'una cosa i n'acabes parlant d'una altra.
2: Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé.

0: hable a veces puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes.
1: Aquesta cançó va una miqueta lligada a tot remata, el que hem acabat parlant,
2: sí,
1: ara.
2: Remata la selecció musical
1: i
2: que em vas demanar.
1: I que consti, insisteixo, que no estava preparat.
2: No. La primera és fer cega amb els nostres adolescents i els nostres joves. La segona cançó era creu-te, empodera't, ets capaç de molt més del que t'imagines. I quan vaig descobrir aquesta cançó, el que m'agrada és perquè per mi, tal com la interpreto jo, ens hem d'aprendre a perdonar quan la caguem. Pots haver fet una
1: estimar-nos i perdonar-nos.
2: Estimar-nos, perquè tu pots haver fet una cosa convençudíssim que jo era el millor del món i te n'adones que no ha sortit bé. I tots tenim el baixón posterior i quin desastre, és que com no ho vaig veure i no sé què, no sé quantos. I a mi aquesta cançó em transmet aquest perdó cap a un mateix. M'he equivocat. Ja està. Ho he provat, em pensava que sí. És que no. Endavant, cap a un altre. Tira Whitney Houston i després torna a fer, no? Perquè crec és molt important com ens parlem.
1: Caure i tornar-se a aixecar.
2: Si més enllà del caure és perdonar-te. Perquè no sempre l'encertarem. I llavors costa, però fes que aquest estat que et fa sentir tan malament per haver-la fallat, que li puguis donar la volta de seguida i dir, escolta'm, doncs no passa res, ho has intentat, endavant, i un altre, endavant.
1: Però això és fruit d'una educació que ens han donat i d'una societat en la qual la culpabilització ha estat una eina fantàstica per reprimir.
2: Totalment. I crec que també això també fa que moltes vegades, quan ens equivoquem cap als altres, costi molt reconèixer l'error. I crec que reconèixer l'error ens fa molt més persones. Jo he tingut actuacions dins la sindicatura on quan he fet la petició a l'Ajuntament m'han fet veure que no estaven d'acord amb una formulació o d'un argument o el que sigui, i al final he admès la meva culpa o el meu error i dir, ostres, doncs és veritat, o volia, ho volia haver dit, o volia dir exactament això i em vaig quedar a mig camí, no?
3: Fórmula Rubí Hits.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: aquesta nova línia de bus abans que acabi el primer semestre de l'any vinent, de 2027. Segons Junts, l'increment de passatgers a la S1, especialment després de l'obertura de noves estacions a Terrassa, ha agreujat els problemes de capacitat que fa temps que denuncien els usuaris de Rubí. La diputada també recorda que el municipi continua reclamant una segona estació de ferrocarrils a la Llana i defensa que, mentre aquest projecte no es faci realitat, cal oferir alternatives de transport. Per la seva banda, la cap de llista de Junts a la ciutat, Anna Casamian, assegura que Rubí necessita un transport públic a l'alçada del seu creixement i denuncia que la saturació de la S1 és un problema que els rubinencs pateixen cada dia. Continuem parlant de trens, perquè les obres de millora a la infraestructura ferroviària afectaran el servei de Rodalies amb origen o destí Rubí durant la primera setmana d'agost, la setmana vinent. Entre el 2 i el 9 d'agost quedarà interromput el servei de la R8 entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat. La incidència està motivada per la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a Castellbisbal. Per garantir la mobilitat dels usuaris, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera entre Martorell i Rubí amb autobusos cada hora, mantenint una freqüència equivalent a l'habitual dels trens de la R8. També es veurà afectat el servei de la R4 a Montall entre Martorell i Molins de Rei. En aquest cas, hi haurà autobusos directes cada 15 minuts i serveis amb parades intermèdies cada mitja hora. Renfe recomana als passatgers consultar els horaris abans de desplaçar-se i preveure més temps per als trajectes durant aquests dies d'afectació. I els velocistes de la Unió Atlètica Rubí, Ian Martínez i Jordi Serra, han signat una destacada actuació al Campionat d'Espanya Sub-20, disputat aquest cap de setmana a Albacete. Ian Martínez ha acabat quart a la final dels 100 metres amb un temps de 10 segons i 54 centèsimes, una marca que suposa un nou rècord absolut de la Unió Atlètica Rubí. A les semifinals, fins i tot va córrer entre 10 segons i 41 centèsimes, però el registre no s'ha pogut homologar perquè el vent superava el límit permès. Per la seva banda, Jordi Serra no va aconseguir l'accés a la final, però va completar els 100 metres en 11 segons i 22 centèsimes en el seu primer campionat d'Espanya. Això és tot per ara. Us deixem amb Obert per Vacances, el programa que realitza la xarxa en col·laboració amb diferents emissores municipals de Catalunya.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.

Sí, ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet, era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després la trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són molts discos i moltes cançons repetides en versió acústica l'any 95 amb l'Stripped. O, per exemple, més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park, a Londres, el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o us sona a través d'anuncis. Clar, una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 els Sub Dragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Sub Dragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Sub Dragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona

0: Molt, 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ve a dir, soc lliure per fer el que vulgui, quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertats va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista, en aquesta manera, molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fem, com sempre, saludant a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi.
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs. El tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé. Un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te a l'altura de l'home ho has triat naturalment o què?
1: Vaja, és que jo... És com el jardí de casa i qualsevol moment dic, què faig aquesta tarda? Dic, va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i ostres, va bé per pensar i tot.
0: És cotxe, no és teletransportació com hem vist en el
1: no.
0: En el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenir en compte prou dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit d'Instagram que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs, ens emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons, que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Freaky Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones em va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes. Una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte. Aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el del Mundial està molt de moda, i després, doncs, això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que, d'alguna manera, la gent que vingui es vagi trobant cosetes i que, al final, una mica ho definiria que és com una relació de parella, no?, que no sigui monòtona, no?, que cada vegada hi hagi alguna cosa que t'enganxi, no?, i és això el que intentem que any a any la gent digui mira, aquest any i això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs en seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost segur que en tenim més notícies. Però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
0: I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
3: Guanyem i Esquerra, que negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus.
0: Fins ara mateix, doncs, Said. Ara ens tornem a saludar.
3: Fins ara.
0: Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
5: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'està investigant les causes de l'accident, que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
0: I seguim parlant de Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
5: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 1:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets fets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
6: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde, y entonces fue algo desesperante. Y entonces, ahora que han arreglado, creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
5: Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular ahir diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
0: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
5: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies a Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Bon dia.
0: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
7: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge. Després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 3:15 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials i un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
0: I seguem parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
7: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir la trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat i, dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
7: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas, amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
0: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
7: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
9: Bon dia.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
9: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar les obres al setembre.
10: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
0: Anava a dir que és tot un colabrot, de fet, ho he dit. Tot un colabrot el del Tramcat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona ens sentirem parlar durant aquests mesos, perquè encara la cosa...
9: Sí, sí, va per llarg. Va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 combois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
0: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que... Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
9: Ah, d'acord. Ja ho intentaré.
0: A veure si així els incentivem perquè guanyin.
9: Exacte.
0: Marina, moltíssimes gràcies.
9: Fins a tu, ara. Fins ara.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis. Per si en voleu esperar-ho a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor i, en aquest cas, periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots, als mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs, té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs, òbviament, és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements, un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant. Posem un exemple per a la supervivència de la llengua, del català.
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar. T'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies de base mundial, a base internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més i, per tant, jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no pas a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat doncs, formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme, és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona doncs això, les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Perquè Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Perquè, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador. Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, o llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les última dècada del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme. I per tant, partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Mm. Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia. Però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat doncs lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar o que estem intentant doncs guanyar-la és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni, no qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació doncs d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluards són precisament la premsa de proximitat.
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis, i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament, de manera periòdica, quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà, o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs a les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix. A l'estat espanyol, als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix doncs les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a doncs, aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó d'historiador, doncs que aquesta pregunta que acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no, jo què sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, llarg i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Capgrossos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santa Anna a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaran bàsics de 9 en perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santa Anna i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Salt, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella de Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava dos intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castellers de Vilafranca que podrien provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada de Martins Street a Vilafranca del Penedès. Una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataronina va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de sis. La presentació oficial de la colla no va arribar però fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 al Pilar i el Pilar de 4 aixecat per sota, portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
6: Sí, la trajectòria de colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
5: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis, són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis. Saps
1: el més gran del món. Freaky Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana, o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Freaky Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Freaky Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones. En part sí, en part no. Perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant, el que donaves per feta no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
3: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
2: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase, és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes, se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo. I és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs amb l'Estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
3: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit ens comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els ha canviat fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
2: En els dolents.
3: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
2: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula, en format col·leccionista, a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
3: I la Mercè.
2: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
4: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara, que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent. Don't be afraid of your friend.

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Sub Dragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu.

Segur, segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona moltes excuses sempre per escoltar George Michael.

0: també era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa. No sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten de llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un Amon de Tebes va dur a terme un viatge literari comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceront mamut, sempre. Sempre,
1: sempre. Llenut, sempre, sempre. Faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona,
0: sisplau.
1: Ja t'ho dic. Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Ara t'ho anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, o sigui, no viatjaven per ple de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, qui ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, eh? Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí. Sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a...
1: Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, igual a la tarda està a casa tranquil·la. Sí, al matí.
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que mona!
1: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Abraçada forta. Fins ara.

0: I així tanquem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A partir de les 10, més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
5: L'aire condicionat, una innovació essencial a la vida moderna, té una història fascinant que va començar a principis del segle XX. Va ser inventat el 1902 per Willis Haviland Carrier, un enginyer nord-americà, per resoldre un problema d'humitat en una impremta a Brooklyn, Nova York. L'alta humitat estava afectant la qualitat del paper i la tinta. I Carrier va desenvolupar una màquina que no només refredava l'aire, sinó que també en controlava la humitat. Aquest primer sistema d'aire condicionat feia servir uns petits tubs refredats amb aigua per deshumidificar l'aire, cosa que millorava considerablement la qualitat d'impressió. L'impacte d'aquesta invenció es va estendre ràpidament més enllà de la indústria de la impressió. A la dècada del 1920, l'aire condicionat va començar a ser utilitzat als cinemes, proporcionant una manera d'atreure els espectadors durant els mesos més calorosos de l'any. Això no només ha augmentat l'assistència a les sales de cinema, sinó que també ha establert la pràctica d'anar al cinema per refrescar-se. La tecnologia de l'aire condicionat va continuar evolucionant i es va tornar més accessible per a llars i oficines. Actualment, els sistemes d'aire condicionat són essencials no només per al confort, sinó també per a la salut i la productivitat, especialment a regions amb climes extremadament càlids. A més, els avenços en eficiència energètica i tecnologies ecològiques fan que els sistemes moderns siguin cada cop més sostenibles.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han interceptat aquí a Rubí els 5 ocupants d'un vehicle que presumptament van provocar un greu accident a l'AP7 i van fugir del lloc dels fets després d'abandonar el cotxe al voral de l'autopista. L'accident es va produir el 6 de juliol entre Sant Cugat i el Papiol. Després de la col·lisió, els 5 ocupants del vehicle van escapar corrents en camp a través per evitar ser localitzats. Però, com dèiem, els Mossos van desplegar un dispositiu de recerca i poc després

0: finalitza demà dimarts 28 de juliol, mentre que la matrícula al centre educatiu s'haurà de formalitzar com a màxim demà passat, dimecres 29. El consistori adverteix que no contemplar aquests tràmits dins del termini establert comportarà la pèrdua de la plaça adjudicada. També hauran de confirmar la nova assignació als alumnes que després de la primera tanda van optar per millorar la plaça obtinguda, ja que aquest pas no és automàtic. Les persones que no hagin obtingut plaça rebran una proposta automàtica d'assignació si així ho van indicar durant la preinscripció. A més, el 7 de setembre es publicarà les places vacants i s'obrirà un nou procés a través del gestor de cues virtual. L'Ajuntament recorda que tota la informació sobre aquest procés està disponible al portal municipal del web del Rubiforn. I acabem amb informació de servei, perquè entre els 2 i el 9 d'agost, la setmana vinent, quedarà interromput el servei de la línia R8 de Rodalies entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat. La incidència està motivada per la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a Castellbisbal. Per garantir la mobilitat dels usuaris aquells dies, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat, amb autobusos cada hora, mantenint una freqüència equivalent a l'habitual dels trens de la R8. També es veurà afectat el servei de la R4 entre Martorell i Molins de Rei, i en aquest cas hi haurà autobusos directes cada 15 minuts i serveis amb parades intermèdies cada mitja hora. Renfe recomana als passatgers consultar els horaris abans de desplaçar-se i preveure més temps pels trajectes de la setmana vinent si feu servir aquestes línies. Això és tot per ara. Continuem sentint l'Obert per Vacances, el programa que la xarxa realitza en col·laboració amb diverses emissores municipals de Catalunya.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, fes la teva!

0: clar, això està bé, eh? Fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients, també, eh? Que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou. Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no?
0: Sí.
1: I anar a voltar, d'alguna manera.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí. Sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga, és el d'Arribar i Ploure,
0: Déu,
1: surt en mil sèries i pel·lícules,
0: sí,
1: actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies, doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge, des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps que si ets
0: improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança, però improvisat
1: doncs, sí.
0: Amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà... Mala cosa, no?
1: Sí. De fet, tenim un viatge pendent, plegats, així que des d'aquí et dic que l'acabarem fent. Sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última
1: doncs
0: hora?
1: Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré alguns d'aquests raconets secrets que acostumo anar jo amb la camper, per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí, amb la camper, sí. Aquí suposo
0: clar,
1: que sí.
0: Clar, aquí sí. Deixaré... Ricard, deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixaré que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira.

0: Sí, també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica, que ens diu: jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui, a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això, he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat, perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: correcte,
0: un lloc on quedar-te.
1: Sí, sí.
0: I això,
1: com
0: clar,
1: un cargol.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, la casa a l'esquena, sí, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a Males, doncs pots fer-hi nit i tens la teva microcaseta, sí, sí. I, escolta, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui estic arenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Ah. Va ser molt bonic. El millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la sí. Pilar té 72 anys i sí. aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic
0: i més tant.
1: Una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar, va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
0: Ostres!
1: Des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar sola amb un amic.
1: Sí, clar, i estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, sí, sí, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí, sí, sí.
0: Fantàstic. Ostres, que xulo. I segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí,
0: normal.
1: Sí, ens explica fora d'àudio que sí, sí, que realment ho té molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació. O diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs, no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, sí, sí. O estigui disponible, aquest és un altre. Exacte. Però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant més coses del que es voldria a vegades, eh? Però sí, sí,
0: sí,
1: tenim una sobreinformació.
0: Sí, sí, sí, potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet, no?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dretes, 5 esquerra i
0: anar
1: fent així, a veure on em porta. I és espectacular, us ho recomano que ho preu algun dia.
0: No t'ha passat mai res, que no te'n penedeixes, vaja, quan ho has fet, eh?
1: No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes, no dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació.
0: Sí.
1: En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi, és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto amb el món camper, mai he tingut problemes així, però això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es notim mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, no, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc que tu tens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home,
0: jo he de saber.
1: Fantàstic, fantàstic.
0: Tu doncs coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: Bé,
1: sí,
0: doncs
1: s'ha sí.
0: De saber això, perquè la Pilar ronda per allà
1: i tant.
0: I estaria bé conèixer aquest raconet.
1: Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric, sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara.
4: Que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa...
0: Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
10: Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb calor. La temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això, doncs, pot ser millor o encara millor.
0: Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passa amb molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
10: El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i ara on necessitarà, i també, bueno, el que deia, que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
0: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
10: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris, que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada. I si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi, doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
0: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
10: Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa, doncs per poder-ho veure, perquè, torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser a resultes de que, bueno, que de començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que com deies tu, els caçadors d'eclipsis o la gent que el tema de l'astronomia doncs és un apassionat, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
0: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
10: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, per dir, és familiar. O sigui, és un turisme eminentment amb criatures, les platges ajuden, la sorra també ajuda que puguin esplayar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu, o activitats de muntanya, és a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden recórrer-se.
0: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
10: Al final, aquí el que ve no només és amb època d'observació d'aus, que ve un perfil molt tècnic de gent que amb el ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i altra cosa és venir amb la família. I, a més, altres ho comparteixen. Continuen anant amb la família i, a més, doncs poden desenvolupar el seu hobby. Llavors, tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la propietat de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
0: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
10: Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí si s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar, ja que quan vas en família i et desplaces, és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, també l'autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs podríem anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
0: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
10: I en aquest cas, nosaltres ja tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, quan funcionen, funcionen i quan no funcionen. El bo seria que es poguessin desplaçar, les gent es pogués desplaçar també de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb conseqüents conseqüències des del punt de vista de la sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
0: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
10: Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això ho hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller, no? Hem de treballar perquè tot el turisme, tota la mobilitat, no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural del Delta de l'Ebre.
0: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot. Des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
11: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta ens dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
0: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
1: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem
0: de la
1: tortuga mediterrània o la tortuga de... la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem
0: a
1: detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, a tocar del riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o, per exemple, ara passa un cotxe perquè hi ha doncs, una pista forestal aquí just al banc on seiem. Però, tot i així, les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que, malauradament, es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de La Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
1: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar. I per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
1: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat. Entenem, però, que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, ahir, per exemple, aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això. Llavors, agents rurals estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i, per tant, a les primeres hores del matí podem fer, amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor, parem maquinària per evitar qualsevol problema.
1: Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, em salto una miqueta el guió per preguntar per l'actualitat, no?
0: Sí, perfecte.
1: Aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquest arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada i la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles organitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que, clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat, és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
1: Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs, tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i demés, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
0: Escolta,
2: i realment per això... Digues, perdona.
0: Sí, no, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
2: Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits. Doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
0: Et cap a la mà.
1: I en l'entorn on som ara, es podria veure? És a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat. Aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
0: Que té la closca com a groguenca.
2: Perdona, és directe. Sí,
0: té la closca, té la closca groguenca. Pot ser, estic veient fotografies.
2: Ah, exacte, molt bé. La tortuga
0: curiosa
2: mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca, que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-les, sinó que quan ja viu en el bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentir un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
1: Escolta, a mi em va passar això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia. Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: No, són herbívores, no mosseguen, no pateixis que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
1: Sí.
2: Ah, perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un viu en un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
1: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los-hi, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i demés, el millor és 112 sempre.
1: Quantes n'heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
1: Ostres, això són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill i, per tant, que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i, per tant, aquest animal, que, curiosament, està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors, el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho, i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
1: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les. I sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien, i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp, i a mesura que les vas trobant, mires la codificació, el pes i demés, i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment, no les tenim controlades.
1: T'anava a dir això, i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Per sort, poquetes.
1: De microxip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En alguns casos es podria fer. Per exemple, amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa, perquè la zona la tenim molt ben pautada, i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts, i van sortint tortugues. Evidentment, no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys, i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga, i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
1: Quin és el temps que hauria de passar per dir que, almenys a la conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
0: Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
2: Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant. I sobretot, el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals, riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies, i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé, i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindre el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
0: Fa respecte que sigui groga, eh? Una es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
2: En generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres que dius perilloses. Bueno,
0: se fan les perilloses, no? És com
2: exacte, molt bé.
0: Està ben
2: pensat. En aquest cas seria segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
0: Que guai.
1: On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
2: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
1: Sí, allò de que la tortuga és lenta, res de res, doncs.
2: Res de res. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se'ls van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles, a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i de més, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i de més, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per a espècies com la tortuga.
1: Héctor, una última pregunta, perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per a les tortugues i per a altres espècies, també.
2: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs, fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
1: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres, com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ai. Recordem, Núria, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent, bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
0: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombar de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili, Altafulla.
1: Que vagi bé, a reveure.
0: I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops, els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un prat de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar.
3: Mar a Mar. Un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de gram a l'Empordà.
5: El gram és, com vam escriure en el llibre aquell, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fulles, les seves flors, les seves arrels, i creix a ciments tous, és a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'escala i Roses.
4: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de gram més importants del litoral peninsular i mediterrani. Un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrani.
5: Mira, en la Bahia de Roses, a part de ser una de les baies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé continuo entre l'escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un àmbit, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
4: I dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
5: Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. Tu imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego, no? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues, trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla, que no hi ha on amagar-se.
4: Els científics tenien clar que al Gram hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gram.
5: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació Alive i té el seu origen en el projecte Sèpia. Perquè quan fèiem el projecte Sèpia, els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé? I estaven molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu al Gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, pues vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 caducs. Els caducs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surten a menjar i se fica dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li vam fer en un ceramista de Fonteta, que a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula, perquè va investigar quina era la forma original dels caducs aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 caducs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú no els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin d'això casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
4: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de gra.
5: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter, ha aconseguit uns diners de Next Generation, i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels Parcs Naturals dels Aiguamolls i altres coses, pues també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina la nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
4: Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
5: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, que és el que menja a les baies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la baia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs caducs i altres que van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sol el caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres potser eren més feréstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
4: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més belles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure de tots conservar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
0: Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant, des de Ràdio L'Escala, amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar, que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem amb connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no? Que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
6: Sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu i que durant 4 dies doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats, en una part molt, molt important. Així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
0: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no?, a Blanes.
6: Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes. I als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
7: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions, tenen una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix. I pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
6: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
0: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions, amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
6: Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba a la gira Els 40 Summer Live, o amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar allà al Festiuel, també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui. Us ho recordo, dia 27 de juliol, a les 10 de la nit, a l'Alpassa de les Comunitats Autònomes, al passeig Jaume I de Salou, i és gratuït. Així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
0: Doncs mira, i això que només és dilluns, i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
6: Ben plena, ben plena.
0: Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
6: Adéu, fins demà.
0: Fins demà.

0: viatjarem cap a Mallorca amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta, amb els Changuito. Però de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
1: I no a l'altre costat del Toll.
0: Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
1: Sí, tot i que diu-ne l'aixafogó que tenim ara, eh?
0: Sí, ja comença un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
1: Mira, ens queda un dia i mig de marge. O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
0: Un dia i mig, què vols dir?
1: Que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb onada de calor. Bueno, onada no, però sí que tenim pujat temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
0: forts. Sí, no m'agraden aquestes notícies que em dones.
1: No, però no. Te'n dono moltes de bones, també.
0: Sí. Vinga, és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
1: Doncs mira, en Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
0: Ah, mira, doncs també està bé.
1: Sí, molta gent es està explicant en aquesta línia de planificar, però després un cop estàs allà, escolta, tu tira milles. Sí. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Reel, que és un dels mapes. Així que des d'aquí, salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies d'editorial Alpina. També a Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet. Així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país.
0: Molt bé.
1: I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, serà cosa de l'edat que cada cop els necessito més organitzats?
0: Ah, pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagis a la cosa estricta d'una agència de viatges, no? Tu pots
1: muntar
0: individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra.
1: No, sí, això, de fet, els viatges, mira, i les rutes, jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. Ah. La primera, quan les prepares, la segona, quan els fas, i el tercer, quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que després facis el que vulguis, és molt maca, i anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge, ostres, això és una part maca, també.
0: Mm-hmm. Està bé aquest híbrid, Jo crec que la gent és molt assenyada, no? I tiren cap a l'híbrid de mig planificat, però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar. Perquè, clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses, ja que estàs en el lloc, i dius, ei, tranquil·litat.
1: Sí, i aquí faria dos matisos. Una cosa són vacances i l'altra viatges, no?
0: Ah,
1: la meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge, després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però cal anar a vegades una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
0: Sí, és veritat. Doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella. Molt bé, molt bé, molt bé. En fi, ens quedem amb que amb una campera és tot més fàcil, però, eh?
1: Sí, sempre. Bueno, com per meva aquests dies, com bruca pa casa, com sempre, ja ho saps.
0: Molt bé. Enric, alguna cosinha més que diguin els oients, el tema de demà...
1: Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Dic jo que demà vinc amb freaky time, podríem dir.
0: Faràs un mix.
1: Sí, ja veureu que el Reel és una mica freaky pels que els agradi... Bé, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
0: Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de Reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
1: Salut, bon dia, fins demà.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Deixem començar la setmana l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent, la verema més temprana de Catalunya, Arraimat. I també us explicarem què és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Junts ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per impulsar una nova línia d'autobús directe entre Rubí i Barcelona, integrada a la xarxa Express.cat. La formació reclama una alternativa a la saturació de la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat, l'única connexió ferroviària directa en transport públic entre Rubí i la capital catalana. La diputada Judit Toronjo ha demanat al govern que elabori un estudi de viabilitat per a aquesta nova línia de bus abans que acabi el primer semestre de 2027. Segons Junts, l'increment de passatgers a la S1, especialment després de l'obertura de noves estacions a Terrassa, ha agreujat els problemes de capacitat que fa temps que denuncien els usuaris del ferrocarril de Rubí. La diputada també recorda que el municipi continua reclamant una segona estació dels ferrocarrils a la Llana i defensa que mentre aquest projecte no es faci realitat, cal oferir alternatives de transport com aquesta nova línia de bus express. Sentim Anna Casamian, portaveu de Junts a Rubí.
2: No venim a denunciar un problema, el que venim és a oferir una solució immediata a aquest

0: Rubí. La proposta de resolució de Junts tot just s'ha presentat a la Cambra Catalana i ara inicia el seu tràmit parlamentari. Compte enrere pels alumnes que han obtingut plaça en la segona assignació dels cicles formatius de grau mitjà i superior. L'Ajuntament de Rubí recorda que el termini per confirmar la plaça finalitza demà dimarts 28 de juliol, mentre que la matrícula al centre educatiu s'haurà de formalitzar com a màxim demà passat, el dimecres 29. El consistori adverteix que no completar aquests tràmits dins del termini establert comportarà la pèrdua de la plaça adjudicada. També hauran de confirmar la nova assignació als alumnes que després de la primera tanda van optar per millorar la plaça obtinguda, ja que aquest no és un pas automàtic. La persona que no hagi obtingut plaça rebrà una proposta automàtica d'assignació si així ho va indicar durant la preinscripció. A més, el 7 de setembre es publicaran les places vacants i s'obrirà un nou procés a través del gestor de cues virtual. L'Ajuntament recorda que tota la informació sobre el procés està disponible al portal municipal Rubiforma. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, fes la teva!
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
4: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nen a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
5: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
4: Sílvia, amb una actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Ales de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Montse Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrieva Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país: el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa

0: musa ni cap dona són iguals, però totes, totes ens interessen. Amb Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Muna Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
1: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
0: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
1: Sí. Sí. Jo crec que cada... Sí, és que, clar, és veritat... A veure si em sé explicar.
0: Vinga.
1: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant, ho deia molt, o sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip, i a mi això és el que realment em fa feliç, el vincle amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que en dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui, em doni curiositat i em generi
0: passió?
1: Passió i coneixement de cada cosa, no?
0: Escolta'm una cosa, que queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
1: Que queda bastant, queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
0: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no s'ho enteges molt, diguéssim.
1: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
0: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
1: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
0: Però... Amb els detalls?
1: Per seguir que estigui...
0: Perfecte.
1: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
0: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
1: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
0: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix,
1: sí.
0: Aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
1: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen
0: de tu.
1: Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gaire bé, mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Què em deia? Què fa Sílvia? Mia, deia jo.
0: Mia?
1: Mia. Vull dir que mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix. Per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
0: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
1: Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda.
0: Ve
1: de sempre de sorpresa. I un reconeixement, doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt a dir no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
0: Un copet,
1: però que et dura 10 minuts.
0: Ja.
1: Perquè el dia següent doncs ets tu sol de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una divulgació econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals? Perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
0: Això? Jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, ja t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
1: Sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners, no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
0: Aviso per anar brigantes.
1: No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
0: No en tindràs.
1: Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, en fi, a especular.
0: No. Exacte.
1: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
0: Socialment, sí.
1: Socialment, a tot...
0: Sí.
1: Si no ets útil socialment, ets un inútil. No? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
0: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
1: Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
0: Jo no parlo de caritat, dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
1: Clar, estaria bé també. Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
0: Exacte, que paguin més.
1: Clar,
0: més.
1: Que paguin més. I a més és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
0: No.
1: Ni un metge de la pública.
0: No.
1: Ni un actoret, ni un dramaturg.
0: T'haig de dir que ni un periodista del 3 a 4,
1: oi que no? Ni...
0: Què passa?
1: No? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud, una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
0: Escolta'm, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir, jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
1: Sí.
0: Ho va insistir molt, no?
1: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda. La Rodoreda, és a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
0: No, venies del ballet.
1: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir aquesta i aquesta, no vull que visca aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
0: Perquè per van venir moltes coses,
1: van venir moltes coses.
0: I molt bones,
1: i
0: com
1: molt
0: a actriu.
1: Bones, i no, no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tenir molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar la interpretació.
0: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juanma Bajullo, que es va estrenar amb tu.
1: Sí.
0: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
1: Sí.
0: I que avui, ahir vaig tornar a veure.
1: Sí.
0: Quina pel·lícula, o sigui...
1: Sí, més especial,
0: més intensa.
1: Més intensa.
0: Que penso, o sigui, tires una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
1: Sí.
0: Havies estat mare ja?
1: Sí.
0: De la Raquel.
1: De la Raquel. I t'explicaré perquè... el Juanma Bajo Ulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
0: Guapa, sí.
1: I ell volia que, que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla, aquest personatge no em ve de gust, imagina't la relació que tenen mare i filla.
0: Clar,
1: i tal.
0: A mi no.
1: Però alhora, com que la Raquel i jo... Pues, mare, filla, estàvem molt unides. Jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria. I la mama, jo vull vindre amb tu, vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, de gran.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
0: Ah, sí?
1: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
0: pobra.
1: No vull... I es va parar el rodatge, i vam començar per la part de gran, i el Juanma... perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
0: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
1: Tots els personatges que són macos. Més que intens, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar... un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona...
0: una mica allò...
1: A partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys... amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
0: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
1: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
0: Sí?
1: Però va començar d'una forma física. Jo que va parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí, fins que vaig anar amb una persona que és un afició d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
0: Ostres.
1: Jo li vaig dir, gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc 2 colles, tinc no sé què,
0: exacte,
1: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant i és una mica la imatge dels somnis dels altres. Pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
0: posat el teu
1: granet. Els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar d'anar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat, i llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
0: Vale, donar la teva versió de la, de
1: clar,
0: la mirada.
1: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser el, va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, al curt, i vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
0: Que l'Àlia et va donar 14 premis internacionals.
1: Més, molts, bueno, molts 50. Més. Sí, molts. Va ser tremend.
0: Vas començar, no per la porta gran, un altre cop. Vas entrar per la porta gran.
1: Sí. Sí.
0: T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
1: Sí, bueno. Bueno,
0: també per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
1: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
0: Segur.
1: Eh? Quan fas un curtmetratge que
0: dona tants
1: premis, dius, ara què? No?
0: Clar, el següent què?
1: Clar.
0: I el següent què?
1: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir, el Quique Camina, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí, vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer, n'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
0: sí,
1: les grans sèries.
0: Sí, sí, una TV movie, deia, no?
1: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Berman feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
0: Bueno, ara tothom, no? Ara, en
1: ara
0: moment
1: tothom, però vull dir,
0: clar,
1: Ken Loach, no? O sigui, clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal, bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar, jo sóc molt cinèfila, però allà hi havia per mi un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
0: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
1: Sí, mitja dotzena.
0: I a més tu venies de l'altra banda.
1: Jo venia de l'altra banda, sí.
0: Això és important remarcar, no?
1: Això es pot entendre de moltes coses i de moltes maneres.
0: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
1: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat. Aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
0: És actor.
1: Bueno, i és de Sabadell.
0: M'agrada molt la resposta és de Sabadell.
1: Això del que diran, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final, que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro, això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
2: Sí, sí.
1: Ja tinc molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
2: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
1: Exacte, ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
2: Molt bé.
1: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampinflava. Vale.
2: Vale? Sí, sí, sí.
1: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
2: No, no, si has anat
1: així
2: fent...
1: Així tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
2: Sí, sí.
1: Que s'ha anat trencant a poc i afortunadament, mira, ara, no?
2: Uh-huh. Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, ja no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una
1: darrere
2: l'altra. Una darrere de l'altra.
1: Sí.
2: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
1: Sí, sí.
2: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
1: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera... I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
2: Ets molt més lliure ara.
1: Soc molt més lliure ara.
2: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
1: Bueno, també és veritat que, diguem-ne, són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo com, no sé, a vegades deia... No em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15 que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
2: Que et mirin. Et fa molta
1: no solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre d'una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tal, no me l'escoltava. Fins que algú no em va dir, ep...
2: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
1: 38.
2: 38-40, és significatiu aquest punt... cronològic, no?
1: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Uh-huh. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió i a una persona que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar. I això posava molt malalta.
2: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
1: Ètica sempre.
2: Ètica sempre.
1: Sempre. Sí? Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
2: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
1: És,
2: no
1: que,
2: crec
1: no,
2: que, facis...
1: no, és que no ens enganyem.
2: La vida
1: sí,
2: és tota
1: emoció. Sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor hi ha palpites per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions n'hi ha de molts tipus, eh?
2: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
1: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
2: Sobrevalorada?
1: Sobrevalorada.
2: Eh que sí?
1: Absolutament. La memòria, també.
2: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
1: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera... aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic, saps? Que transformi, que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu. Quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius.
2: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
1: És que no, bueno, faig, no, és que faig, pregunta... no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc, que estimo molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula, pues, n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això és la que és. I és la que és.
2: No hi ha més.
1: No hi ha més.
2: M'encanta perquè és com... Ara és com un blanc i blu, ara t'abraçaria. Mira què et dic. Jo sé que... És veritat.
1: Oh, jo crec... Bueno, em molt bé perquè ningú em diu blanc i blu, em diu del contrari, però ah, m'agrada.
2: Sí, doncs sí. Jo et veig molt...
1: Sí, és que la... A veure... Tu fas una pel·lícula. Va molt bé, donen un premi. Passen 3 mesos, s'ha acabat... A la pròxima.
2: Clar.
1: I així tot, fas una obra, dirigeix, pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé, però saps que la transcendència d'això és relativa.
2: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser Blandy Bloop perquè has de posar-li fil a l'agulla, has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge sí. Diferent.
1: Sí, perquè a més a mi no hi ha res que... crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet... Bueno, pues això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
2: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Munt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles...
1: A mi és la de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
2: que ja estaven una mica
1: que ja tocats. No estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
2: Sí.
1: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de...
2: Feixisme.
1: De feixisme, de racisme, de evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, mm-hmm. ja no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Uh-huh. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és
2: anar al contrari. Sí. Escolta, què estàs fent ara?
1: I això, i acabo... a mi, el fet... O sigui, la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo com a, dins del món del teatre, com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
2: Sí.
1: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre. La por al futur, de què viuran.
2: Pel canvi, sí.
1: La por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui... No?
2: L'altre, no?
1: L'altre.
2: L'altre.
1: I això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
2: Escolta, què li diries? Aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades. Què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
1: Ja veus que sóc poc de consell, eh?
2: Ja, però és la pregunta final.
1: No, és que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No, és una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
2: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà aquest documental del Grec, 76, i Mercè Rodoreda, d'anar a veure la pel·lícula...
1: Que s'estrena el 14 de novembre.
2: Pues el 14 de novembre podem preparar ja...
1: Sí, perquè passi l'estiu.
2: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però el temps és el temps.
1: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
2: Exacte. No? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies per fer el
1: Encantada.
2: Que fas i ensenyar-nos
1: Encantada.
2: Una mirada femenina.
1: Gràcies a tu.
2: Avui, amb l'Andrea, cremarem no sé què cremarem.
3: T'explico.
2: Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
3: Hola, Charo.
2: M'encanta que faci aquesta vida. Hola, felicitats, que va ser el teu aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
3: Sí, ahir va ser.
2: Oh.
3: Has vist? No em veus més sàvia?
2: Et veig més sàvia, més guapa.
3: Vegada. Moltes gràcies, Charo.
2: Més estupenda, perquè any que passa... Ets com els vins.
3: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
2: Ah, de vins?
3: De vins no.
2: Ah.
3: Bueno, si vols també, després bueno. Podem anar a fer un vinet si tu vols.
2: Ah, vinga.
3: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
2: Sí.
3: Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial i, de fet, vull que fem un foc gran, vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant
2: davant
3: del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres.
2: Olé.
3: Les meves fogoses favorites. Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres. I pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és el que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, no? Que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
2: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia Munt.
3: Però t'he pillat.
2: La Sílvia Charo, t'he pillat. Has vist, no?, com és la Sílvia Munt.
3: Home!
2: És totes les dones que hem portat totes, aquest programa. Són
3: totes i cadascuna
2: tremendes.
3: De les dones esteu a la millor, la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és, dic, bueno, us he observat, no?, i he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no?, a mesura que us aneu fent grans, perquè jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfogosa.
2: Sí, senyor, m'ha agradat molt, superfogosa.
3: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfogosa. Vinga. Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5.
2: Vinga.
3: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per aquí vas bé, per aquí vale. No, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot.
2: Vinga.
3: Això de ser una superfogosa, vale?
2: Vinga,
3: som-hi, doncs. Vámonos. Mira, el primer poder, jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
2: Això m'ho expliqui.
3: Que no hi ha regla ja.
2: Ah,
3: vale?
2: Sí,
3: la regla s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha de tot, hi ha tot d'episodis, vale?
2: Què m'has d'explicar?
3: Això s'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
2: No, i pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta.
3: Home,
2: a l'estiu.
3: Home, i tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí, a la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
2: Tremenda!
3: Vale? O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir regla és terrorífica.
2: Terrorífica.
3: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
2: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum.
3: Home,
2: al final.
3: Però jo ja
2: túnel.
3: Ho he estat... Jo Clar. He fet els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
2: Ah, i ara et faré un contracte.
3: Ara fas un contracte, ara no? De prefugosa.
2: De fugosa, vale. Vinga.
3: Doncs aquest és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte.
2: Vinga,
3: vale?
2: Fet.
3: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
2: Ai, sí.
3: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí.
3: O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
2: sí,
3: però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
2: Mira, això és veritat.
3: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, i teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
2: capacitat.
3: Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
2: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
3: Oi que sí?
2: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer... Et sembla meravellós,
3: home,
2: eh?
3: Home, jo ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fogoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
2: Quina passada.
3: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
2: Que bones.
3: Això jo ho feia, Charo, era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè veig molts paral·lelismes, sí? Però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
2: mental. T'haig de dir, és una mica la frase de castellana que diu, per lo que me queda estar en el convento.
3: Me cago dentro.
2: No volia dir, però ja, ja ho he dit jo. Vinga, anem
3: sí,
2: a la tercera.
3: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit, vale, i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és faig i dic el que em dóna la gana. O sigui, les dones fogoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, el estar per tothom... Us la pela.
2: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
3: I que bé, no?
2: No, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius, exacte, ara m'haig de posar... Exacte. Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
3: I mira, eh?
2: Mira
3: fa xits. Ole, la Charo.
2: Olé.
3: Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, per la cara. Jo ho veig molt,
2: jo
3: això.
2: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
3: Jo em moro. Jo
2: clar,
3: moro.
2: Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
4: Sí, que ho vaig a fer.
2: Se o viene. Dir-li a algú, s'està venint, saps, un comportament... Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
3: Sí. Ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo com menjar amb la meva mare i de cop li diu no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no estem regatejant algun... No? I li és igual. No? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir el cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflictes, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
2: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
3: Un descompte.
2: Faràs un descompte per això, no?
3: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarada i no tenir por ni vergonya és per mi un luxe, no? Un luxe.
2: Són fogoses, poca vergonya, m'agrada molt.
3: Pues això. Sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja el... S'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
2: La normativa.
3: I a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no?
2: Sí.
3: I en crida o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donaràs ara de prefogosa,
2: no,
3: de veritat, m'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
2: Es va bellugant, l'Andrea.
3: Mira-la, com es mou.
2: Mira-la.
3: Ho prometo, és el meu somni.
2: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, ja són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però
3: fenomenal.
2: No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, te'ls dejau el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers, que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
3: Veus?
2: Hem descobert les bambes i ara no
3: ens
2: la treu
3: ningú. Treus. És que és, veus, us dona igual i sou lliures, i això també ho vull i ho envejo moltíssim.
2: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable i que a més no freneu per no arribar, arribeu.
3: Totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, vale? És el poder de la invisibilitat, vale? Què vol dir? Aquest, sí, avui havia d'acabar amb una miqueta
2: Així,
3: no? A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic sent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Sí. Per la societat. Ja no s'espera res de, sí, de nosaltres, no? Ja han fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
1: Sí,
3: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
2: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
3: Jo.
2: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca. Dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... Ho vaig trobar fantàstic.
3: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
2: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la
3: gana. Home, això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
2: No és poca cosa, també
3: t'ho dic. No és poca
2: cosa.
3: Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
2: Ah, molt bé.
3: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada, una petita reflexió d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera de la temporada. Quatre línies, perquè tot això... Bueno, al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen quan volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís, que a mi això em sembla com molt bon resum.
2: Súper.
3: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en què finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
2: Sí, sí, i així no? S'ha de viure.
3: I així s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
2: Ole, ole, ole, ole. Avui acabem, mira, com dèiem, la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta... Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia repassar-los...
3: Adolescència. Dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
2: És un final com beso.
3: Hombre, és un final feliç.
2: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlida sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes, una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció a la foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Rodalies interromprà entre el 2 i el 9 d'agost el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell. La incidència està motivada per la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'ADIF a l'estació de Castellbisbal. Per garantir la mobilitat dels usuaris, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central, que tindrà autobusos amb una freqüència de pas cada hora, la mateixa que els trens de la R8. Aquestes mateixes obres a Castellbisbal també afecten el servei de la R4, amb un tall entre Martorell i Molins de Rei. En aquest cas, hi haurà autobusos directes cada 15 minuts i serveis amb parades intermèdies cada mitja hora. Renfe recomana als passatgers consultar els horaris abans de desplaçar-se i preveure més temps per als trajectes durant aquests dies d'afectació. En plana política i encara sobre transport públic, Junts ha presentat al Parlament una proposta de resolució per impulsar una nova línia d'autobús directa entre Rubí i Barcelona, integrada a la xarxa express.cat. La formació reclama una alternativa a la saturació de la línia S1 dels ferrocarrils, l'única connexió ferroviària directa actualment entre Rubí i Barcelona en transport públic, i a l'espera que s'acabi materialitzant la futura estació de ferrocarrils a la Llana. Anna Casamian és la cap de llista de Junts a Rubí.
2: No venim a denunciar un problema, el que venim és a oferir una solució immediata. Aquesta segona estació dels ferrocarrils que sempre se n'ha parlat, això sí, continua sent imprescindible, però mentre no arribi, Rubí necessita una alternativa immediata i aquesta línia de bus és una proposta molt viable.

0: anar al Campionat d'Espanya Sub-20 a Albacete. Martínez ha acabat quart a la final dels 100 metres amb un temps de 10 segons i 54 centèsimes, una marca que suposa un nou rècord per la Unió Atlètica. A les semifinals fins i tot va córrer en 10 segons i 41 centèsimes, però el registre no s'ha pogut homologar perquè el vent superava el límit permès. Per la seva banda, el Jordi Serra no va aconseguir l'accés a la final, però va completar els 100 metres en 11 segons i 22 centèsimes en el seu primer Campionat d'Espanya. Això és tot, més informació d'aquí una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, fes la teva.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què tenim avui? Doncs atenció, perquè el menú va ple, eh? Primer farem una valoració de la darrera edició de la Isla de las Tentaciones amb Òscar Sueiro, les reies de princeses poderoses, amb l'Anubis i també amb Susana Lázaro. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i analitzarem les cançons i també parlarem del Benidorm Fest 2026 amb Pedro Palomo de Viva Eurovisión. I al racó del Toni Rovira, avui tindrem amb nosaltres un cantant molt jovenet que ens presentarà un tema musical molt especial. Ell és Enzo Ait. No us ho perdeu. Salutacions a tots els que ens feu confiança, a totes les emissores també que ens sintonitzen cada setmana. I recordeu seguir-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats? Preparades? Comencem.
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
4: Doncs bé, tot seguit és el moment de repassar la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà d'un personatge conegut per tots, un personatge televisiu molt estimat. Assumpta, de què ens parles avui?
6: Avui vull parlar de l'Íñigo.
4: Molt bé.
6: És uns documents que tinc de la Televisió Espanyola que expliquen una mica la seva història. Diu així, que l'any 1975 feia Directísimo i, en certa manera, després va fer Estudio Abierto, que era un programa de Televisió Espanyola també dirigit per ell, amb un bon equip de professionals en el guió, perquè ell ja havia demostrat amb Estudio Abierto que feia una realització molt ben cuidada, abundants números musicals i entrevistes amb personatges de tot tipus. Aleshores, quan es va acabar el Directísimo i l'Estudio 1, li van donar Martes Noche a l'Íñigo i aleshores va començar a emitir-se aquest programa. Era un magazín espectacle realitzat des d'una sala de festes i no els estudis de televisió. Això era una innovació. El director del programa ha volgut treure les càmeres de televisió per fer un espectacle en directe i autèntic, sense decorats, perquè los espectadores assisten una noche por semana a una sala de fiestas. Això ara veiem que ara sembla que sigui nou. Doncs no és nou, això és de l'any 76. Aquí diu, el programa cuenta con variadas musicales propias de una sala de este tipo. Además, José María Íñigo entrevista a las personas asistentes al programa con su habitual técnica y estilo. Al concebir este programa, José María Íñigo se propuso entretener a la audiencia, arrancándole todas las sonrisas posibles. En Martes Noche, fiesta, se combinan el humor, la música i les entrevistes. Això li va donar molta fama a l'Íñigo en aquella època. Esta noche, fiesta. Directísimo i tots aquests programes

0: Hola, soy Julia y desde aquí, desde Operación Triunfo, mando un saludo y un beso enorme al programa de La Caja Tonta.
1: I avui acabem amb Julia Medina, que ens enviava una salutació, i Maria León, que també participa en enguany al Benidorm Fest 2026. I ho fan amb aquesta cançó que ens agrada molt, que és Les Dames i el Vagabundo. Gràcies a tots els que heu fet possible el programa d'aquesta setmana. Primerament, a la gent de la tertúlia de la Isla de les Tentaciones, del Debate. Òscar Sueiro, Reyes de Princeses Poderoses i Anubis i Susana Lázaro. Gràcies de veritat. Gràcies a Assumpta Vitoria, que amb ella hem parlat de la història de la tele, i a Pedro Palomo de Viva Eurovisión, que amb ella hem fet un repàs al Benidorm Fest 2026. I, com sempre, el Toni Rovira, que amb ell avui hem portat un convidat molt especial, un convidat ben jovenet, que ens ha presentat una cançó doncs, molt especial, Enzo Aitz. Gràcies per ser també avui al programa. Gràcies a tots els que ens feu confiança, oients, emissores. I res, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio.

Ara sí, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per ser-hi de nou. I ens trobem, si tu vols, ens escoltem la setmana vinent. A reveure. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Junts ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per impulsar una nova línia d'autobús directe entre Rubí i Barcelona, integrada a la xarxa Express.cat. La formació reclama una alternativa a la saturació de la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat, l'única connexió ferroviària directa en transport públic entre Rubí i la capital catalana. La diputada Judit Toronjo ha demanat al govern que elabori un estudi de viabilitat per a aquesta nova línia de bus abans que acabi el primer semestre de 2027. Segons Junts, l'increment de passatgers a la S1, especialment després de l'obertura de noves estacions a Terrassa, ha agreujat els problemes de capacitat que fa temps que denuncien els usuaris del ferrocarril de Rubí. La diputada també recorda que el municipi continua reclamant una segona estació dels ferrocarrils a la Llana i defensa que mentre aquest projecte no es faci realitat, cal oferir alternatives de transport com aquesta nova línia de bus express. Sentim Anna Casamian, portaveu de Junts a Rubí.
2: No venim a denunciar un problema, el que venim és a oferir una solució immediata. Aquesta segona estació dels ferrocarrils que sempre se n'ha parlat, això sí, continua sent imprescindible, però mentre no arribi, Rubí necessita una alternativa immediata i aquesta línia de bus és una proposta molt viable i que podria millorar la mobilitat de milers de rubinencs des d'ara mateix. Rubí és un municipi que creix i necessitem un transport públic proporcional a l'alçada. Els veïns i veïnes no podem continuar esperant solucions que triguen anys i anys en arribar.
1: La xarxa de busos express.cat compta actualment amb una quarantena de línies, moltes d'elles aquí al Vallès, però cap que connecti amb Rubí. La proposta de resolució de Junts tot just s'ha presentat a la Cambra Catalana i ara inicia el seu tràmit parlamentari. Compte enrere pels alumnes que han obtingut plaça en la segona assignació dels cicles formatius de grau mitjà i superior. L'Ajuntament de Rubí recorda que el termini per confirmar la plaça finalitza demà dimarts 28 de juliol, mentre que la matrícula al centre educatiu s'haurà de formalitzar com a màxim demà passat, el dimecres 29. El consistori adverteix que no completar aquests tràmits dins del termini establert comportarà la pèrdua de la plaça adjudicada. També hauran de confirmar la nova assignació als alumnes

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
0: Lola Casadellà Puig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
2: Matrícula:
0: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus.
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, s'explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar

0: Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs, el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit, i sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück, la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament. Com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: Aquesta capacitat de resiliència, no, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no? Una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
3: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins els camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Hollischen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
4: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Hollischen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
4: L'aviación americana e inglesa bombardeaba y ametrallaba a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
3: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
5: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
3: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
4: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
3: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
4: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
3: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola, extremament prim, els cabells curts, la pell marcada, però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
6: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
7: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar, i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt, perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
6: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
3: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
1: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
8: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
1: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, l'Etel Gené.
6: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
7: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
6: Voilà, et donc mon père a accepté.
3: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
7: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Van encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
3: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené i en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saiz.
2: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
3: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
9: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
3: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica l'Etel Gené.
7: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
3: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. L'Etel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
6: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
7: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
6: C'était important.
1: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit que tothom recorda, el va cremar.
9: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
3: L'Ajuntament del Col·legi va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
7: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
6: Pour rendre hommage à ma mère.
3: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
0: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
1: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
4: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
1: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
4: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
1: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
10: Nom:
7: Lola Casadellà Puig.
10: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
7: 6 de maig de 1945.
10: Situació:
7: alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui entra a l'Espai Solidari una veu incansable que defensa una societat més justa i igualitària. Nogai Indiaye, de l'associació Indiatiguia, és docent, activista afrofeminista i antiga diputada al Parlament de Catalunya per la CUP. Abans de començar, vull aprofitar aquesta ocasió, perquè no aprofitar-la, per expressar la nostra admiració per la seva capacitat comunicadora i el seu activisme tenaç. Esperem que gaudiu escoltant-la tant com ho fem nosaltres. I avui volem parlar sobre la realitat de les persones afrodescendents. És a dir, d'aquelles persones que han nascut i crescut aquí. Com sempre, comencem per l'inici. Què significa per a tu o per a Indiatiguia ser afrodescendent en la societat catalana?
2: Bé, doncs, per començar, com bé deies, no? Les persones afrodescendents som persones que venim d'orígens africans, no? Els nostres pares, els nostres avis, no? Dintre del nostre arbre genealògic, no? Hi ha arrels africanes i per això som descendents, no? D'aquest afro. Llavors, què passa? Que molt sovint les persones afrodescendents, no sempre, però molt sovint som nascudes aquí al territori. Hi ha persones afrodescendents que han vengut de petites i que han passat aquí tota la seva vida, i fins i tot considerem també aquelles persones africanes que s'han establert aquí, no? I han fet aquí també les seves arrels com a persones afrodescendents, no? Tenen aquells orígens africans, però viuen aquí. Però quan parlem d'aquests temes i sobretot ens centrem en el tema de la immigració, ens oblidem d'aquesta part, no? D'aquelles persones nascudes al territori o criades aquí, filles de la immigració, descendents de persones africanes que pateixen la discriminació, que pateixen no? Aquestes etiquetes que també pateixen les persones migrades, que també estem encasellades dintre de sectors socials concrets, però no es parla de nosaltres perquè no som migrants. Llavors, molt sovint no tenim la mateixa realitat o les mateixes conseqüències en alguns aspectes, com per exemple amb el tema de la documentació, no? Uh-huh. Aquells que hem nascut aquí, si tenim la sort de tenir un dels dos progenitors autòcton, no? Diguéssim, com és el meu cas, que la meva mare és catalana, blanca i rosa, doncs jo ja vaig néixer amb DNI. Llavors això ja em distancia, en part, de la resta de persones migrades o la resta d'afrodescendents que han heretat l'estatus administratiu dels seus pares. Quan tots dos són migrants i només tenen permís de residència, un infant, tot i que hagi nascut aquí, obté el permís de residència, no? Nosaltres des de Indiatiguia defensem i denunciem també la situació de les persones que tot i no haver patit aquest procés migratori, patim de la discriminació, del racisme social que hi ha, i social i estructural a tots els nivells, dintre de la societat catalana. I en Indiatiguia, en els seus orígens, perquè en Indiatiguia es va fundar el 2013, no? I en els seus orígens érem sobretot fills i filles de pares africans, no? Que havíem nascut aquí o que havíem vingut molt de petitets, però clar, dir pares africans és reduir molt, no? És tendir amb aquesta idea de que Àfrica és tot un conjunt, tot una, no? I que només és un país i tots som iguals, no. Vam formar en Indiatiguia la majoria de persones afrodescendents de l'Àfrica de l'Oest. Llavors això vol dir Senegal, Mali, Costa d'Ivori, Gàmbia. Llavors, en els inicis, les persones que formàvem aquesta associació eren d'aquests orígens. I vam triar el nom d'Indiatiguia perquè Indiatigue és una paraula comuna a la majoria de llengües d'aquests països de l'Àfrica Occidental i vol dir la persona que tens el teu convidat, no? És la persona que tu reps a casa i que aquí tractes amb, no sé com dir, ara no em surt la paraula exacta.
1: No? Amb hospitalitat.
2: Amb hospitalitat, no? És el que reps a casa teva i el cuides, no? Acaba de venir un convidat a casa teva i tu el reps amb hospitalitat i el cuides i l'aculls. Exacte. Llavors vam triar aquesta paraula per definir la nostra entitat, no? Perquè era una mica el que volíem reivindicar.
1: Molt bonic. Clar, has obert tants temes ara que no sé per quina pregunta continuar. Però sí que m'agradaria, abans d'anar potser més en aquesta part més social o més personal, emocional, em podríem dir, sí que has tocat un tema que jo no m'havia ficat com a pregunta, però trobo que és molt interessant, que és la part del racisme institucional, no? Perquè ens adentrem en això que deies de tenir o no tenir la nacionalitat quan ets una persona que ha nascut aquí.
2: Exacte.
1: Com bé has explicat, a Espanya la nacionalitat seré de les... Molt bé,
2: de la sang, ius sanguini, en comptes de ius soli, que seria per terra de naixement, no? Per lloc de naixement. Tu heretes la condició dels teus pares.
1: Clar, llavors, a vegades se'ns oblida, no? I potser estaria bé que poguessis explicar-nos de quina manera pot arribar a afectar una persona que ha nascut aquí, no tenia la nacionalitat, no? Per exemple, tu ets docent, després hi ha preguntes relacionades amb això, una persona que no té el permís, ai, que no té la nacionalitat, no pot ser funcionària pública, per exemple.
2: Això i moltíssims altres greuges que pateixen nosaltres és un dels aspectes que més denunciem, eh? Llavors, aquí s'obté la nacionalitat per sang, no? És aquest iu sanguini, llavors tu heretes la condició dels teus pares. Si els teus pares tenen permís de residència, doncs tu, encara que hagis nascut a l'Arnau de Vilanova, no tens DNI espanyol, sinó que tindràs permís de residència com si haguessis nascut al Camerún, al Senegal, a Gàmbia, i de fet, a la partida de naixement és algo que no s'acaba d'entendre, perquè fica Lleida o Arnau de Vilanova, però necessites la documentació de partida de naixement del país d'origen dels teus pares, que dius, com una administració africana també ho permet, perquè dius, aquesta criatura no ha nascut aquí, per què he d'expedir jo un document en aquest aspecte, en aquest sentit? Perquè no ha nascut aquí, no és cert, no? Llavors, tot això crea una sèrie d'obstacles administratius per a aquesta infància, perquè quan creixen, això ho treballem quan nosaltres anem a les escoles, no? I els hi posem l'exemple a la canalla. Quan creixen i estan en un centre educatiu, més enllà de que ja sempre pateixes l'etiqueta de i tu d'on ets? Si ets negre, no? Perquè clar, si ets negre i has nascut a Lleida, no pots ser de Lleida, perquè no entres dintre de l'imaginari col·lectiu, no? Del que seria estereotípicament un lleidatà. Ets negre, per tant, no pot ser. Llavors, els teus pares, els teus padres, el que volen saber és d'on és aquest color negre que d'on ha sortit, no? Uh-huh. Llavors, què passa? Ja estàs constantment estrangeritzat. Però imagina't que s'organitza un viatge de fi de curs, no? Uh-huh. A primària no es fa tant, però a secundària és molt comú. Sí. I aquests intercanvis, ara que està tan de moda, els intercanvis europeus i demés, te'n vas a qualsevol país. Però imagina't que te'n vols anar a Anglaterra o a qualsevol altre país on es necessite documentació extra, com per exemple un visat. Aquesta infància no hi pot anar. Tot i haver nascut aquí, és considerada estrangera. Llavors, han de demanar un visat al consulat, han de pagar per avançat, fer tota la tramitació, han de demostrar un munt d'aspectes que sovint els seus pares o no reuneixen o no saben com s'ha d'omplir, etc. I llavors ja queden fora. Ja queden fora de totes aquestes possibilitats. Això d'entrada. O sigui, ja comencen a patir-ho des de petits. Després, pateixen les mateixes situacions que els seus progenitors i que la resta de persones migrades. Cites a estrangeria per renovar el permís de residència, que se'ls caduque i no hi ha cites, has de demanar una cita perquè quan te l'han de renovar has d'anar a ficar la impremta, però tu vas a poses la impremta i portes la foto i tota la documentació, però no et donen la targeta. Has d'esperar un mes més i tornar a agafar cita per poder-la anar a recollir. No és com nosaltres que tenim DNI, tu aconsegueixes una cita, vas allà, portes la foto, 15 euros, fiques el dit i te'n vas amb la teva targeta cap a casa. Amb tema estrangeria no és així. Llavors, quan van creixent, es van trobant amb altres greuges, no?, que els afecten directament. Un, el tema del funcionariat o entrar a treballar per l'administració pública. Uh-huh. El requisit sempre primer o indispensable és ser nacional d'un país membre de la Unió Europea. O sigui, el que diuen és a totes les convocatòries, nacional espanyol o d'un país membre de la Unió Europea. Per tant, si tens NIE, ja no tens aquesta situació i, per tant, ja no pots optar amb aquesta convocatòria. I jo tinc un munt de companyes que han patit aquesta situació, que han nascut aquí, que han cursat tots els seus estudis aquí, que han anat a la universitat, que tenen títols universitaris i que no poden exercir dintre del funcionariat públic o de l'administració pública perquè no tenen DNI. I fins que no aconsegueixen el DNI, no poden entrar a l'administració pública. I d'aquests casos n'hi ha moltíssims.
3: I que no és un tràmit fàcil. Neixes aquí fins que tens el DNI, pots estudiar tota la vida sense tenir DNI?
2: Sí, amb mi, eh? Perquè tu tens el permís de residència com
3: però
2: els teus
3: no
2: pares.
3: Hi ha una...
2: Sí, el que passa...
3: No, quan,
2: ho pots sol·licitar.
3: Me estalla la cabeza.
2: Sí, ja ho entenc. Perquè dius, com pot ser? Has estat aquí tota la vida, has arribat a la universitat i no tinguis DNI.
3: No, però bueno, és que realment has estat aquí tota la vida, no. És que has estat aquí, igual que els demés.
2: Exacte.
3: Vull dir, és esa injustícia.
2: Exacte.
3: Dius, però si no...
2: Exacte. Sovint, la principal trava és amb els països d'origen dels progenitors, perquè han de portar documentació per aquesta nacionalitat, que moltes vegades és molt difícil d'aconseguir. Ja sigui perquè les administracions allà són molt lentes, perquè al final no tenen registre d'aquest infant perquè no ha nascut allà, i llavors has de fer tota una sèrie de paperassa que complica la situació. Hi ha progenitors també que, per exemple, s'han separat i un se n'ha anat a no sé on i un no sé quantos. Clar, encara complica més la cosa perquè necessites l'autorització tots dos progenitors. Llavors, clar, és tota una, és una cursa d'obstacles que fa que hi hagi molta infància afrodescendent i descendent de persones migrades que no siguin afro, també de la resta de països del sud global, que pateixin aquesta situació.
1: I fins i tot també quan tens tota la documentació, el fet de tramitar la nacionalitat pot tardar. Jo penso que la mitja està als 10 anys.
2: No, 10 anys és el requisit que has de, tu has de demostrar que has de portes aquí 10 anys per poder iniciar el tràmit.
1: Sí, sí, però o sigui, són els 2 anys quan has estat aquí de menor, no? Però després hi han processos de nacionalitat, de preobtenció de la nacionalitat, que s'han allargat 10 anys,
2: sí.
1: Perquè si tu no tens la capacitat econòmica per pagar un advocat que estigui com un corcó allà dia a dia enviant notificacions i notificacions i notificacions i notificacions perquè arribi a temps, aquest procés de la nacionalitat és tan lent que s'allarga 10 anys, no? He tingut companyes de feina que els ha passat que al final han dit, bueno, és que li he hagut de pagar 3.000, 5.000 euros a la meva advocada, al meu advocat, perquè és que si no, això se m'eternitza.
2: I fins i tot pagant...
1: Vull ser nacional, no?
2: I fins i tot pagant advocats, el temps mitjà és entre 2 i 4 anys. O sigui, menys de 2 anys ningú l'opte.
1: Però bueno, estaríem tota l'estona parlant d'això.
3: Perdó,
1: m'agradarà parlant... No, és que és molt il·lustratiu, no?, de la situació, per això m'ha agradat profundament confundim aquest racisme institucional. El periodista Moja Greu deia que si un dia encenguéssim tots els canals de telenotícies i només veiéssim a persones racialitzades, després potser podríem parlar de què vol dir persona racialitzada, també. Ens semblaria inusual, no? Ens sorprendria molt. Però, en canvi, no ens sorprèn gens, i menys aquí a Lleida, veure-les al camp o en feines precaritzades com la neteja, no? En el cas de potser dones de Sud-amèrica o a Via Yala. Per què creus que passa això?
2: Racisme. Sí, la resposta, sí, simple i llana, és racisme. Llavors, què passa? Aquest racisme que ja comença a nivell institucional, ja dona per fet, o sigui, ja diu que hi ha un ciutadà de primera i un ciutadà de segona. Uh-huh. La pròpia administració t'ho està demostrant. Uh-huh. Les vies de gestió administratives, d'accés a drets, etc, ja són diferents. Ja hi ha aquesta discriminació. Per tant, això ja ho empapa tot. I això després penetra i filtra cap a la resta de capes de la societat. Llavors, les persones racialitzades estem encasellades i dintre de l'imaginari col·lectiu, però ja ve ja de fets històrics, no? Des de l'imperialisme, l'esclavitud, sempre s'ha justificat, no?, el tema de les races, amb races superiors i races inferiors, i això ja justificava, doncs, que poguessin esclavitzar a les persones negres perquè, bueno, som d'una categoria diferent o una categoria inferior, i això doncs ha permeat fins ara i encara hi ha una mica aquesta concepció, no?, de que les persones racialitzades, doncs, tenim una altra sèrie de condicions i hem d'estar en un altre estatus social. Llavors, està ben vist que fem feines de neteja, de cura, no? De sector serveis. No? Llavors, sí. Estem encasellades dintre d'aquí. Llavors, si tu veus una persona racialitzada fent cura d'infància, cura de gent gran, neteja, atenció, servei al públic, de, no? Fent des de cambrers o servir en una gasolinera, o etc, o en el camp, o fins i tot en la prostitució, doncs ho veus normal, no? Forma part del seu estatus social, diguéssim, no? I el problema ve quan es surt d'aquest encasellament, no? I és aquí on la societat veu el problema. A nivell social, jo sempre dic que hi ha aquesta lluita de classes de la que la gent no acaba de ser gaire conscient, però el que passa sovint és que hi ha aquesta lluita de l'últim contra el penúltim. I qui més discriminatori és i qui més li fa mal que una persona racialitzada o migrada o no sé què avanci, és a la persona que està com més a baix a l'escala social. Per què? Perquè com a mínim li queda l'esperança o la satisfacció de que està per sobre d'algú, no? Vale, jo estic a baix de l'escala social, però estic per sobre dels migrants, dels sense papers, dels negres, de no sé què. Llavors, quan aquest algú es veu superat per una d'aquestes que en teoria l'està per sota, és quan venen aquestes reticències, és quan ve el rebuig, és quan ve aquest odi, no? I això passa. Quan hi ha rebuig, quan veus persones ocupant certs tipus de feines i veus els missatges de per què ha d'estar ocupant aquest espai un negre o per què ha de tindre aquesta feina i no l'he de tindre jo, per què li han de pagar més amb ell i no m'ho estan pagant a mi, perquè ens venen a prendre la feina, ens venen a no sé què, no? Sí. I ara ha tornat en boga aquest llibre de El gran reemplazo, que sembla que estem substituint la societat autòctona espanyola o catalana, l'estan substituint els migrants. Llavors, si això passés, doncs segurament hi hauria, no sé, polvorins als carrers.
3: Imagina't si la dona del temps fos de
2: bueno, persona. Hi ha una dona negra a TV3, la Beatriz Dudu.
1: Dic pobra en aquest sentit, perquè quan la vaig començar a veure, comentàvem amb la meva parella de però com la poden maquillar tan malament? Per favor, sisplau, no? Que és una de les altres...
3: Que no deuen saber
1: com clar, que és una altra de les reivindicacions, no, que es fan, però bueno, si la Sabina no ens talla la connexió abans, hauríem de seguir. I sí que m'agradaria compartir això així en modo café con amigas, que sempre sí. Diem. Persones racialitzades ho som totes? El concepte que jo tenia era que les persones... O sigui, jo també sóc persona racialitzada com a blanca, però en aquest cas a mi se m'ha racialitzat en superioritat a d'altres, no? No direm races, perquè aquesta era una pregunta que si la vols enllaçar de si les races existeixen o no, i ja anem així enfilant cap al final.
2: Bé, doncs amb el tema de racialitzat, bé, comencem pel tema de raça. Raça només n'hi ha una, la raça humana. Llavors, uh-huh. El tema de la racialització és una construcció social, són convencions socials. Històricament sempre s'ha parlat del tema de les races, perquè també hi ha hagut pseudociència, que també, uh-huh. Per justificar el que deia abans. Tractes infrahumans per a ser col·lectius, etcètera, justificaven les diferències, no? De la tonalitat de la pell, del color dels cabells, del nas, etcètera, per, diguéssim, dividir la població mundial i parlar de raça asiàtica, raça negra, raça blanca, no? Però al final, de races només n'hi ha una, que és la raça humana. Llavors, a nivell social, sí que fem aquestes construccions i aquestes disseminacions o separacions socials, però al final, tothom som diferents. Dintre de la raça blanca, encara que utilitzéssim aquest terme, dintre de la raça blanca, podreu dir que totes les persones blanques sou iguals? Vosaltres dos sou iguals?
3: No, clar.
2: És que tothom som diferents. Té uns trets concrets característics. Per establir una raça hi hauria milions de races. Llavors, amb el tema de racialització, hi ha una mica de controvèrsia. Hi ha gent que està més a favor d'aquest terme, hi ha gent que no. Jo l'utilitzo, eh? Fa referència a això, amb aquests trets característics, aquesta racialització que se fa de les persones, però en realitat tothom estem racialitzats, no? Però quan parlem de persones racialitzades, no, les que pertanyem als col·lectius, no, desafavorits, minoritaris i demés, ens referim a això, no? Hem trobat aquest espai de poder-nos agrupar, ens fiquem dintre d'un paquet, no? Tots els que pertanyem a la raça no hegemònica, sí? Uh-huh. Que seria la raça blanca, pues tots els que no pertanyem a aquest col·lectiu, doncs ens autonomenem, no, persones racialitzades.
1: Ja has parlat ja d'India Tiguia, de quins són els vostres orígens, quins projectes teniu en marxa actualment i com podem col·laborar amb vosaltres?
2: Doncs bé, ara estem, bueno, tenim diferents fronts oberts, no donem a l'abast amb tot, perquè clar, també les nostres realitats familiars, personals i demés ens...
1: Des del voluntariat, no? Al final...
2: Exacte. Llavors, tenim un projecte engegat a nivell europeu, estem col·laborant amb dos altres països, amb Polònia i França, perquè és un projecte també que ens han aprovat a nivell europeu, per la sensibilització sobre l'antiracisme, que és algo que ja portem molts anys fent, sí, però ara amb una mica de diners, diguéssim, de fons europeus que ens ajuden a poder arribar a més gent, no? A poder treballar, a poder elaborar materials que puguin arribar més a la gent. Ara mateix estem en aquella fase. Estem intentant també gestionar un parell de projectes més, però de moment ara mateix estem en això.
1: Ostres, que interessant, eh? És un plaer sempre escoltar-te. Espero que per l'audiència també, i que també tinguin ganes d'interessar-vos per aquest projecte, no? Si ens escolta algun docent o algú d'algun CAU o algun centre educatiu, no? Que també pugui contactar amb vosaltres.
2: I tant.
1: Va, abans de deixar-te marxar de l'Espai Solidari, ara sí, un lloc que volem que ens recordi que la solidaritat pot ser una utopia real, tenim una última pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades, que és: què significa per tu la solidaritat?
2: Doncs per mi la solidaritat jo crec que és poder ajudar els altres però en condicions d'igualtat, o sigui, defugint aquesta superioritat moral o aquesta superioritat de jo t'ajudo a tu perquè no? Estic en un esglau superior i tu estàs més a baix i no sé què, sinó quelcom bidireccional, no? I per mi seria això, no? Poder ajudar, però en col·lectiu, poder ajudar els altres de manera horitzontal, que els altres reben, però tu també reps a la inversa, i que és com allò que sempre s'ha dit històricament, no? En comptes de donar el peix, ensenyar a pescar, no? Doncs seria això, però podem també absorbir i rebre per l'altra part.
3: Molt bé, Nogai. Gràcies per haver vingut al nostre espai solidari.
2: Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
3: Tanquem la porta per avui, però

0: David García.
1: Bona tarda. Demanen un bus express que connecti Rubí amb Barcelona. La xarxa de busos directes express.cat compta amb més de 40 línies diferents, però cap d'elles passa per la nostra ciutat. Ara, Junts demana al Parlament que Rubí tingui un d'aquests autobusos, sobretot per compensar la saturació de la S1 dels ferrocarrils. Per ara, l'única manera d'arribar des de la ciutat directament amb transport públic a la capital catalana. Per cert, que encara parlant de trens, aquest diumenge començarà un nou tall de la R8 de Rodalies entre Rubí i Martorell. Èxit de la gran discoteca a l'aire lliure que van muntar aquest cap de setmana els veïns del carrer Sant Jaume en la 181a edició de les seves festes. Una gran participació ciutadana que només es va veure desluïda per la fugaç tempesta de dissabte a la nit que va obligar a suspendre el concert dels divertits Ninja Pastori. I nou èxit de les germanes Ruiz amb la selecció espanyola de waterpolo. S'acaben de penjar la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney després de perdre per la mínima contra els Estats Units. Avui esperem màximes de 30 graus a primera hora de la tarda, en un dia en què la nit serà relativament suau, tot plegat amb les pluges del cap de setmana ja totalment passades. Té més detalls de la previsió del temps el nostre meteoròleg de referència, el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bon dia, comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: Junts ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per impulsar una nova línia d'autobús directe entre Rubí i Barcelona.

0: una estació dels ferrocarrils a la Llana i defensa que mentre aquest projecte no es faci realitat, cal oferir alternatives de transports, per exemple, amb aquest nou bus express. Sentim Anna Casamian, que és la candidata de Junts a Rubí.
1: No venim a denunciar un problema, el que venim és a oferir una solució immediata. Aquesta segona estació dels ferrocarrils que sempre se n'ha parlat, això sí, continua sent imprescindible, però mentre no arribi, Rubí necessita una alternativa immediata i aquesta línia de bus és una proposta molt viable i que podria millorar la mobilitat de milers de rubinencs des d'ara mateix. Rubí és un municipi que creix i necessitem un transport públic proporcional a l'alçada. Els veïns i veïnes no podem continuar esperant solucions que triguen anys i anys en arribar.
0: La xarxa de busos directes express.cat compta amb més de 40 línies, moltes d'elles aquí al Vallès Occidental, però cap fa parada per ara a Rubí. La proposta de resolució de Junts en aquesta línia tot just s'ha presentat a la Cambra Catalana i inicia ara el seu tràmit parlamentari. Seguim amb el transport públic perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la R8 entre Rubí i Martorell. Precisament, si us recordeu, aquest tram ha estat un dels més castigats per la crisi de Rodalies i, de fet, feia poc que havia recuperat la normalitat. Recordem que la R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència que es van haver de fer al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram entre Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar aquelles obres. Això va ser a primers de juliol i ara, només unes setmanes després, patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant tota aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal, per cert, també afectaran l'R4 entre Martorell i Molins de Rei. Renfe recomana consultar els horaris durant les afectacions i planificar més temps per als viatges mentre durin els talls dels trens. Recordem que la R8 és una línia en general infrautilitzada, amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern català, de fet, vol potenciar-la amb un augment de les freqüències, l'allargament fins a Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'haurien de construir amb les estacions de ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat formi part de la futura línia orbital catalana. Anem ara amb un apunt de Servei Públic d'Informació Pública perquè són els últims dies per confirmar la plaça als cicles formatius, com d'enrere, de fet, pels alumnes que han obtingut plaça en la segona assignació d'aquests estudis de grau mitjà i superior. L'Ajuntament de Rubí recorda que el termini per confirmar la plaça finalitza demà, dimarts 28 de juliol, mentre que la matrícula al centre educatiu s'haurà de formalitzar com a màxim demà passat, dimecres 29. El consistori adverteix que no completar aquests tràmits dins del termini establert comportarà la pèrdua de la plaça. També hauran de confirmar la nova assignació als alumnes que, després de la primera tanda, van optar per millorar la plaça obtinguda, ja que aquest pas no és automàtic. Les persones que no hagin obtingut plaça rebran una proposta automàtica d'assignació, si així ho van indicar durant el procés de preinscripció. A més, el 7 de setembre és quan es publicaran les places vacants i s'obrirà un nou procés a través del gestor de cues virtual. L'Ajuntament recorda que tota la informació sobre aquest procés està disponible al portal municipal del Rubiforma.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: Aquest cap de setmana, el carrer Sant Jaume ha ballat a ritme de la música disco dels anys 80. Aquesta era la temàtica amb la qual s'ha guarnit el carrer per celebrar la 181a edició de la festa, que ha estat marcada per un gran èxit de participació. La celebració només va patir un contratemps. De fet, dissabte, un intens xàfec va obligar a suspendre el concert previst de Ninja Pastori. Aquests ja eren el grup substitut dels The Killing Hits, que no van poder actuar a causa d'un problema de salut d'un dels seus components. Tot i això, la nit jove de dissabte va tirar endavant, amb dues actuacions de DJs que eren els que estaven previstos al programa. Pep Borràs, veí del carrer Sant Jaume, ha valorat molt positivament en general com ha anat aquesta nova edició.
3: El tema, la gent li ha encantat, el tema aquest, li ha recordat els vells temps quan érem joves i el guarniment, també ens han felicitat pels guarniments, vull dir que ha agradat molt.
0: La programació ha estat l'habitual, amb algunes novetats, com la ruixada del Bojum. La resta d'activitats han estat les tradicionals, com el sopar veïnal de divendres i el tast de cervesa artesana o la botifarrada de dissabte al matí. Borràs també ha posat de valor la resposta del públic, que va mantenir les ganes de festa fins i tot després de l'episodi de pluja. Més enllà de la festa, una de les grans novetats d'aquesta edició, com explica el veí, ha estat el bateig del nou gegantó del carrer Sant Jaume.
3: Que vam batallar.

0: menjar el gegantó, ja tenim un gegantó més a Rubí, que es diu Muixí. És un gat amb homenatge a la Victòria Muixí, que aquest carrer sempre ens agrada molt als animals, i sobretot amb els gats. Sempre hem estat lligats amb els gats, i li hem fet aquest homenatge a la Victòria Muixí, amb el nostre gegantó Muixí, i esperem que surti més.
1: L'autor d'aquest nou gegantó del carrer Sant Jaume és l'artista rubinenc Miquel Mas. Els capgrossos de la colla de geganters de Rubí també van participar en la presentació del Muixí. Amb l'arribada del nou gegantó, Rubí incorpora un nou element al seu patrimoni festiu de bèsties de la cultura tradicional popular catalana. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha aconseguit la medalla de plata a la Copa del Món 2026, celebrada a Sydney, Austràlia. El combinat estatal, dirigit pel Jordi Valls, ha comptat amb un paper protagonista de les germanes rubinenques Elena i Ariadna Ruiz, que han estat peces clau en la final contra els Estats Units d'aquest diumenge, un partit que ha acabat amb derrota de les espanyoles per 9 a 13. Ariadna Ruiz va ser l'encarregada d'estrenar el caseller d'Espanya amb un gol de vaselina perfecte, que responia a la diana inicial de les nord americanes. Per la seva banda, Elena Ruiz en va marcar dos gols durant la final. Un d'ells, transformat des del punt de penal, va servir per empatar el partit a la meitat de l'enfrontament, i el segon va tornar a igualar el marcador durant un intens tercer quart. Malgrat que les nord-americanes van imposar la seva superioritat física en els darrers minuts, aquesta plata, de fet, representa el millor resultat de la història de la selecció espanyola femenina en una Copa del Món, que és diferent del Mundial. Cal recordar que en aquesta ocasió la selecció espanyola no ha pogut disposar de la tercera rubinenca habitual a les seves files, la Bea Ortiz. La rubinenca es baixa per una operació a la qual es va sotmetre a finals de juny i de la qual s'està recuperant, tal com ella mateixa ha compartit a les xarxes socials. I encara en esports, els velocistes de la Unió Atlètica Rubí, Ian Martínez i Jordi Serra, han signat una destacada actuació al Campionat d'Espanya Sub-20, disputat aquest cap de setmana a Albacete. Ian Martínez ha acabat quart a la final dels 100 metres amb un temps de 10 segons i 54 centèsimes. De fet, és una marca que suposa un nou rècord absolut de la Unió Atlètica Rubí. A les semifinals, fins i tot, va arribar a baixar els 10 segons i 41 centèsimes, però el registre no s'ha pogut homologar perquè el vent superava el límit permès. I per la seva banda, el Jordi Serra no va aconseguir l'accés a la final, però va completar els 100 metres en 11 segons i 22 centèsimes en el seu primer campionat d'Espanya, establint també un nou rècord del club.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Pel que fa a la informació comarcal, anem a la ciutat veïna de Sant Cugat, on un dels seus habitants ha començat una ruta solidària en moto. Sergio Morales, des del Cugat.cat.
3: Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia.
4: La motivació és bastant personal, però al mateix temps era bastant pràctic. O sigui, jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Jo, com a familiar de malalta de fibromiàlgia, no podia fer res a dintre, estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, el gat no pot venir amb mi, llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda. I els acompanyants seran la benzina.
3: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
1: I Sabadell serà la nova seu tecnològica i operativa de ABB Robotics. La multinacional especialitzada en robòtica ha anunciat avui la seva decisió d'ubicar a la ciutat vallesana un nou centre de 15.000 metres quadrats que agruparà les activitats d'enginyeria, experiència de client, formació, servei tècnic i operacions. Les noves instal·lacions es destinaran al desenvolupament de solucions de sistemes robòtics per sectors industrials diversos. Segons ha informat la companyia, l'elecció de Sabadell respon principalment a la ubicació estratègica del municipi i les bones connexions, amb accés l'accés directe a autopistes com la C-58 i la P-7, factors que han estat determinants per al desenvolupament del projecte. Per ara, ABB Robotics no ha concretat el calendari d'execució del projecte ni la inversió prevista. La companyia ha avançat que donarà a conèixer més detalls sobre el desenvolupament de les noves instal·lacions en els pròxims mesos.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: David García.
1: Bona tarda. Demanen un bus express que connecti Rubí amb Barcelona. La xarxa de busos directes express.cat compta amb més de 40 línies diferents, però cap d'elles passa per la nostra ciutat. Ara Junts demana al Parlament que Rubí tingui un d'aquests autobusos, sobretot per compensar la saturació de la S1 dels ferrocarrils. Per ara, l'única manera d'arribar des de la ciutat directament amb transport públic a la capital catalana. Per cert, que encara parlant de trens, aquest diumenge començarà un nou tall de la R8 de Rodalies entre Rubí i Martorell. Èxit de la gran discoteca a l'aire lliure que van muntar aquest cap de setmana els veïns del carrer Sant Jaume en la 181a edició de les seves festes. Una gran participació ciutadana que només es va veure desluïda per la fugaç tempesta de dissabte a la nit, que va obligar a suspendre el concert dels divertits Ninja Pastori. I nou èxit de les germanes Ruiz amb la selecció espanyola de waterpolo. S'acaben de penjar la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney després de perdre per la mínima contra els Estats Units. Avui esperem màximes de 30 graus a primera hora de la tarda, en un dia en què la nit serà relativament suau, tot plegat amb les pluges del cap de setmana ja totalment passades. Té més detalls de la previsió del temps el nostre meteoròleg de referència, el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bon dia, comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: Junts ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per impulsar una nova línia d'autobús directe entre Rubí i Barcelona i que estigui integrada a la xarxa express.cat. La formació reclama així una alternativa davant la saturació de la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat, per ara l'única connexió ferroviària directa entre Rubí i la capital catalana. En una nota de premsa, la diputada Judit Toronjo demana al govern que elabori un estudi de viabilitat per a aquesta nova línia abans que acabi el primer semestre de l'any vinent, de 2027. Segons Junts, l'increment de passatgers a la S1, especialment des de fa uns anys amb l'obertura de noves estacions a Terrassa, ha agreujat encara més els problemes de capacitat que fa temps que denuncien els usuaris d'aquesta línia. La diputada també recorda que el municipi continua reclamant una segona estació dels ferrocarrils a la Llana i defensa que mentre aquest projecte no es faci realitat, cal oferir alternatives de transports, per exemple, amb aquest nou bus express. Sentim Anna Casamian, que és la candidata de Junts a Rubí.
3: No venim a denunciar un problema, el que venim és a oferir una solució immediata. Aquesta segona estació dels ferrocarrils que sempre se n'ha parlat, això sí, continua sent imprescindible, però mentre no arribi, Rubí necessita una alternativa immediata i aquesta línia de bus és una proposta molt viable i que podria millorar la mobilitat de milers de rubinencs des d'ara mateix. Rubí és un municipi que creix i necessitem un transport públic proporcional a l'alçada. Els veïns i veïnes no podem continuar esperant solucions que triguen anys i anys en arribar.
1: La xarxa de busos directes express.cat compta amb més de 40 línies, moltes d'elles aquí al Vallès Occidental, però cap fa parada per ara a Rubí. La proposta de resolució de Junts en aquesta línia tot just s'ha presentat a la Cambra Catalana i inicia ara el seu tràmit parlamentari. Seguim amb el transport públic perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la R8 entre Rubí i Martorell. Precisament, si us recordeu, aquest tram ha estat un dels més castigats per la crisi de Rodalies i, de fet, feia poc que havia recuperat la normalitat. Recordem que la R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència que es van haver de fer al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram entre Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar aquelles obres. Això va ser a primers de juliol i ara, només unes setmanes després, patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant tota aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal, per cert, també afectaran l'R4 entre Martorell i Molins de Rei. Renfe recomana consultar els horaris durant les afectacions i planificar més temps per als viatges mentre durin els talls dels trens. Recordem que la R8 és una línia en general infrautilitzada, amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern català, de fet, vol potenciar-la amb un augment de les freqüències, l'allargament fins a Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'haurien de construir amb les estacions de ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat formi part de la futura línia orbital catalana. Anem ara amb un apunt de Servei Públic d'Informació Pública, perquè són els últims dies per confirmar la plaça als cicles formatius, com d'enrere, de fet, pels alumnes que han obtingut plaça en la segona assignació d'aquests estudis de grau mitjà i superior. L'Ajuntament de Rubí recorda que el termini per confirmar la plaça finalitza demà, dimarts 28 de juliol, mentre que la matrícula al centre educatiu s'haurà de formalitzar com a màxim demà passat, dimecres 29. El consistori adverteix que no completar aquests tràmits dins del termini establert comportarà la pèrdua de la plaça. També hauran de confirmar la nova assignació als alumnes que, després de la primera tanda, van optar per millorar la plaça obtinguda, ja que aquest pas no és automàtic. Les persones que no hagin obtingut plaça rebran una proposta automàtica d'assignació, si així ho van indicar durant el procés de preinscripció. A més, el 7 de setembre és quan es publicaran les places vacants i s'obrirà un nou procés a través del gestor de cues virtual. L'Ajuntament recorda que tota la informació sobre aquest procés està disponible al portal municipal del Rubiforma.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: Aquest cap de setmana, al carrer Sant Jaume ha ballat a ritme de la música disco dels anys 80. Aquesta era la temàtica amb la qual s'ha guarnit el carrer per celebrar la 181a edició de la festa, que ha estat marcada per un gran èxit de participació. La celebració només va patir un contratemps. De fet, dissabte, un intens xàfec va obligar a suspendre el concert previst de Ninja Pastori. Aquests ja eren el grup substitut dels The Killing Hits, que no van poder actuar a causa d'un problema de salut d'un dels seus components. Tot i això, la nit jove de dissabte va tirar endavant, amb dues actuacions de DJs que eren els que estaven previstos al programa. Pep Borràs, veí del carrer Sant Jaume, ha valorat molt positivament en general com ha anat aquesta nova edició.
4: El tema, la gent li ha encantat, el tema aquest, li ha recordat els vells temps quan érem joves i el guarniment, també ens han felicitat pels guarniments, vull dir que ha agradat molt.
1: La programació ha estat l'habitual, amb algunes novetats, com la ruixada del Bojum. La resta d'activitats han estat les tradicionals, com el sopar veïnal de divendres i el tast de cervesa artesana o la botifarrada de dissabte al matí. Borràs també ha posat en valor la resposta del públic, que va mantenir les ganes de festa fins i tot després de l'episodi de pluja. Més enllà de la festa, una de les grans novetats d'aquesta edició, com explica el veí, ha estat el bateig del nou gegantó del carrer Sant Jaume.
4: Que vam batejar el gegantó. Ja tenim un gegantó més a Rubí, que es diu Muixí. És un gat amb homenatge a la Victòria Muixí, que aquest carrer sempre ens agrada molt els animals, i sobretot amb els gats. Sempre hem estat lligats amb els gats, i li hem fet aquest homenatge a la Victòria Muixí, amb el nostre gegantó Muixí. I esperem que surti més.
1: L'autor d'aquest nou gegantó del carrer Sant Jaume és l'artista rubinenc Miquel Mas. Els capgrossos de la colla de geganters de Rubí també van participar en la presentació del Muixí. Amb l'arribada del nou gegantó, Rubí incorpora un nou element al seu patrimoni festiu de bèsties de la cultura tradicional popular catalana. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha aconseguit la medalla de plata a la Copa del Món 2026, celebrada a Sydney, Austràlia. El combinat estatal, dirigit pel Jordi Valls, ha comptat amb un paper protagonista de les germanes rubinenques Elena i Ariadna Ruiz, que han estat peces clau en la final contra els Estats Units d'aquest diumenge, un partit que ha acabat en derrota de les espanyoles per 9-13. Ariadna Ruiz va ser l'encarregada d'estrenar el caseller d'Espanya amb un gol de vaselina perfecte, que responia a la diana inicial de les nord-americanes. sud-americanes. Per la seva banda, Elena Ruiz va marcar 2 gols durant la final. Un d'ells, transformat des del punt de penal, va servir per empatar el partit a la meitat de l'enfrontament i el segon va tornar a igualar el marcador durant un intens tercer quart. Malgrat que les nord-americanes van imposar la seva superioritat física en els darrers minuts, aquesta plata, de fet, representa el millor resultat de la història de la selecció espanyola femenina en una Copa del Món, que és diferent del Mundial. Cal recordar que en aquesta ocasió la selecció espanyola no ha pogut disposar de la tercera rubinenca habitual a les seves files, la Bea Ortiz. La rubinenca es baixa per una operació a la qual es va sotmetre a finals de juny i de la qual s'està recuperant, tal com ella mateixa ha compartit a les xarxes socials. I encara en esports, els velocistes de la Unió Atlètica Rubí, Ian Martínez i Jordi Serra, han signat una destacada actuació al Campionat d'Espanya Sub-20, disputat aquest cap de setmana a Albacete. Ian Martínez ha acabat quart a la final dels 100 metres amb un temps de 10 segons i 54 centèsimes. De fet, és una marca que suposa un nou rècord absolut de la Unió Atlètica Rubí. A les semifinals, fins i tot, va arribar a baixar els 10 segons i 41 centèsimes, però el registre no s'ha pogut homologar perquè el vent superava el límit permès. I per la seva banda, el Jordi Serra no va aconseguir l'accés a la final, però va completar els 100 metres en 11 segons i 22 centèsimes en el seu primer campionat d'Espanya, establint també un nou rècord del club.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Pel que fa a la informació comarcal, anem a la ciutat veïna de Sant Cugat, on un dels seus habitants ha començat una ruta solidària en moto. Sergio Morales, des del Cugat.cat.
5: Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia.
6: La motivació és bastant personal, però al mateix temps era bastant pràctic. O sigui, jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Jo, com a familiar de malalta de fibromiàlgia, no podia fer res a dintre, estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons, ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi, llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda. I els acompanyants seran la benzina.
5: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
1: I Sabadell serà la nova seu tecnològica i operativa de ABB Robotics. La multinacional especialitzada en robòtica ha anunciat avui la seva decisió d'ubicar a la ciutat vallesana un nou centre de 15.000 metres quadrats que agruparà les activitats d'enginyeria, experiència de client, formació, servei tècnic i operacions. Les noves instal·lacions es destinaran al desenvolupament de solucions de sistemes robòtics per sectors industrials diversos. Segons ha informat la companyia, l'elecció de Sabadell respon principalment a la ubicació estratègica del municipi i les bones connexions, amb accés directe a autopistes com la C58 i la P7, factors que han estat determinants per al desenvolupament del projecte. Per ara, ABB Robotics no ha concretat el calendari d'execució del projecte ni la inversió prevista. La companyia ha avançat que donarà a conèixer més detalls sobre el desenvolupament de les noves instal·lacions en els pròxims mesos.

Això és tot pel que fa a l'informatiu migdia de Ràdio Rubí d'aquest dilluns 27 de juliol. Recordeu que podeu seguir informats al nostre web, a radiorubí.cat, així com als nostres perfils a les xarxes socials i a cada hora en punt els butlletins horaris de la 99.7 de la FM. Que tingueu una molt bona tarda.

0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
7: Molt bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
7: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
9: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i, sobretot, d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
7: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
10: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
7: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
10: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
7: Normalitat. De moment aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11.
10: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
7: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
10: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
7: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
10: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
7: Cultura de Tallets actuen avui a les Santes de Mataró.
10: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
7: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
11: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ja viatja cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
7: Previsió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, a les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
10: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
9: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
10: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
13: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
10: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
14: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
10: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
15: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
7: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
10: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
7: Vuit minuts i arribem a punt a 3:45 de la tarda, tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya. Un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
10: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa Vandellós i Prades.
7: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge a més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
17: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
16: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
7: Gràcies, Mar. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
10: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
7: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3 quarts de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
10: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
7: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
10: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
7: I atenció perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal al Vallès Occidental tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
18: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
7: I encara parlant de transport públic, ens situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
19: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
20: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
19: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
7: I de Badalona a Barcelona, 2:03, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
10: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
0: Notícies en xarxa.
7: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
21: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
22: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I a les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions
1: fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
21: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
3: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
21: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
7: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
23: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
4: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
7: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
10: El programa Post-Infart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
7: Més detalls. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
24: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
25: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
24: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
7: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
26: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
7: Molt farcida aquest dilluns. Comencem amb detalls. S'actuen avui a les Santes de Mataró.
26: Si necessitem poc, amb un vi natural, amb un vinya del mar, mentre hi sigui a vosaltres, a mi m'és igual.
10: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
26: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
7: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
27: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
28: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
27: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada, serà moment per una de les cites més esperades, el concert de Detallets, que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
7: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. A destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freake and the Perpetual Singers. Mar Dalmau, bon dia.
2: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
5: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
6: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
2: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
7: 9 minuts ja arribem a les 3 i el Festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la cap de cartell Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cafi Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
9: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
8: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
7: Més propostes culturals al Festival Riu Avall. Arriba enguany a la 5a edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T, Leonor Bartomeu.
11: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
12: Allí tots, des de música antiga també, jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
11: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
7: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Media, Manel Ferrer.
0: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premià del Mal s'ha consolidat en només 3 edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
7: I de la cultura ben farcida, els esports. Porta la nostra companya Ana Freixa. Ana, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
13: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en obtabló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
14: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més. O sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui, feliç serà.
13: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. S'anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
15: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar amb consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
13: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París, amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
7: Gràcies, Anna, per última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Junts ha presentat al Parlament una proposta de resolució per impulsar una nova línia d'autobús directe entre Rubí i Barcelona, integrada a la xarxa express.cat. La formació reclama així una alternativa davant la saturació de la línia S1 dels ferrocarrils, per ara l'única connexió ferroviària directa entre Rubí i la capital catalana. Junts demana al govern concretament que elabori l'estudi de viabilitat d'aquesta nova línia de bus abans que acabi el primer semestre de l'any vinent. Segons la formació, l'increment de passatgers a la S1, especialment després de l'obertura de noves estacions a Terrassa fa uns anys, ha agreujat els problemes de capacitat que fa temps que denuncien els usuaris de Rubí. També es recorda des de Junts que Rubí continua reclamant una segona estació dels ferrocarrils a la Llana i defensa que mentre no es faci realitat cal oferir alternatives de transport com aquest bus. Sentim Anna Casamian, candidata de Junts a Rubí.
2: No venim a denunciar un problema, el que venim és a oferir una solució immediata. Aquesta segona estació dels ferrocarrils que sempre se n'ha parlat, això sí, continua sent imprescindible, però mentre no arribi, Rubí necessita una alternativa immediata i aquesta línia de bus és una proposta molt viable i que podria millorar la mobilitat de milers de rubinencs. Des d'ara mateix. Rubí és un municipi que creix i necessitem un transport públic proporcional a l'alçada. Els veïns i veïnes no podem continuar esperant solucions que triguen anys i anys en arribar.
1: La xarxa de busos directes express.cat compta amb més de 40 línies. De fet, moltes d'elles aquí al Vallès Occidental, però per ara cap fa parada a Rubí. La proposta de resolució de Junts tot just s'ha presentat a la Cambra Catalana i inicia ara el seu tràmit parlamentari. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha aconseguit la medalla de plata a la Copa del Món 2026, celebrada a Sydney, Austràlia. El combinat espanyol dirigit pel Jordi Valls ha comptat amb un paper protagonista de les germanes rubinenques Elena i Ariadna Ruiz, que han estat peces clau en la final contra els Estats Units d'aquest diumenge, un partit que ha acabat amb derrota de les espanyoles per 9-13. Ariadna Ruiz ha estat l'encarregada d'estrenar el caseller d'Espanya amb un gol de vaselina perfecte que responia a la diana inicial de les nord-americanes. I per la seva banda, Elena Ruiz ha marcat dos gols durant la final. Un d'ells, transformat des del punt de penal, va servir per empatar el partit a meitat de l'enfrontament i el segon va tornar a igualar el marcador durant un intens tercer quart. Malgrat que les nord-americanes han imposat la seva superioritat física als darrers minuts, aquesta plata, de fet, representa el millor resultat de la història de la selecció espanyola femenina en una Copa del Món. Recordem que en aquesta ocasió la selecció no ha pogut disposar de la tercera rubinenca habitual, la Bea Ortiz, que es baixa per una operació de la qual s'està recuperant. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana el carrer Sant Jaume ha ballat a ritme de la música disco dels anys 80. Aquesta era la temàtica amb la qual s'havia guarnit el carrer per celebrar la 181a edició de la festa, que ha estat marcada per un gran èxit de participació. La celebració només ha patit un contratemps. Dissabte, un intens xàfec va obligar a suspendre el concert previst de Ninja Pastori, que de fet ja eren el grup substitut dels Killing Hits, que no van poder actuar a causa d'un problema de salut d'un dels seus components. Tot i això, la nit jove de dissabte va tirar endavant amb les dues actuacions de DJ que estaven previstes. Pep Borràs, un dels veïns del carrer, ha valorat molt positivament com va anar la festa.
2: El tema, la gent li ha encantat, el tema aquest, li ha recordat els vells temps quan érem joves i el guarniment, també ens han felicitat pels guarniments, vull dir que ha agradat molt.
1: La programació ha estat l'habitual, amb algunes novetats. Han triomfat activitats com la ruixada del Bojum, el sopar veïnal de divendres, el tas de cervesa artesana o la botifarrada de dissabte. Més enllà d'això, els veïns també han posat en valor la resposta del públic, que van mantenir les ganes de festa fins i tot després de l'episodi de pluja de dissabte. Uns treballs d'ADIF a l'estació de Castellbisbal tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell. El tall serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost. Durant tota aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4 entre Martorell i Molins de Rei. Renfe recomana consultar els horaris durant les afectacions i planificar més temps per als viatges mentre durin els talls dels trens. Els velocistes de la Unió Atlètica Rubí, Ian Martínez i Jordi Serra, han signat una destacada actuació al Campionat d'Espanya Sub-20, celebrat aquest cap de setmana a Albacete. Ian Martínez ha acabat quart a la final dels 100 metres amb un temps de 10 segons i 54 centèsimes, que de fet és una marca que suposa un nou rècord absolut de la Unió Atlètica Rubí. De fet, a les semifinals fins i tot va córrer en 10 segons i 41 centèsimes, però el registre no es va poder homologar perquè el vent superava el límit permès. I per la seva banda, Jordi Serra no va aconseguir l'accés a la final, però va completar els 100 metres en 11 segons i 22 centèsimes en el seu primer campionat d'Espanya, establint també un nou rècord del club. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó

0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Sílvia, amb una actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Alas de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Montse Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrievna Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país: el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. Amb Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Amunt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
2: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
1: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
2: Sí. Sí. Jo crec que cada... Sí, és que, clar... és veritat... A veure si em s'explica.
1: Vinga.
2: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant, ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle. El vincle amb la... amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui... i em generi...
1: Passió?
2: Passió i coneixement de cada cosa, no?
1: Escolta'm una cosa, que queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
2: Que queda bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda... aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
1: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sovinteges molt, diguéssim.
2: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
1: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
2: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
1: Però... amb els detalls?
2: Per seguir que estigui...
1: perfecte.
2: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per seguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa.

0: A la meitat.
1: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
0: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
1: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
0: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen de tu. Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gairebé. Mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Què em deia? Què fa Sílvia? Mia, deia jo.
1: Mia?
0: Mia. Vull dir que mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar fondo, no? Tocar una mica més enllà. La mirada està... Aquí està tot. La mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
1: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem... No, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
0: Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda.
1: Ve
0: de sempre la sorpresa. I un reconeixement, doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà... Clar que t'ajuda molt a dir no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
1: Un copet, no?
0: Un copet, però que et dura 10 minuts.
1: Ja.
0: Perquè el dia següent doncs ets tu sol de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una atribució econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals? Perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
1: Això? Jo recordo que va haver un actor meravellós, ara ja t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
0: Sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners, no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
1: Aviso per anar brigantes.
0: No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
1: No en tindràs.
0: Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, especular.
1: Exacte.
0: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
1: Socialment, sí.
0: Socialment, a tot...
1: Sí.
0: Si no ets útil socialment, ets un inútil. No? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
1: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
0: Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
1: Jo no parlo de caritat, dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
0: Clar.
1: Estaria bé, també.
0: Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
1: Exacte, que paguin més. Clar, una mica més.
0: Que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
1: No.
0: Ni un metge de la, no, de la, no, no, pública. No, no. Ni un actoret, ni un dramaturg. T'haig de dir
1: que ni un periodista dels 3 a 4,
0: oi que no? No.
1: Què passa?
0: Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud, una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
1: Escolta'm, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir: jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ho va insistir molt, no?
0: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda, la Rodoreda. És a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
1: No, venies del ballet.
0: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir: aquesta, aquesta i aquesta, no vull més que aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
1: Perquè per van venir moltes coses,
0: eh? Van venir moltes coses.
1: I molt bones,
0: i
1: com
0: molt
1: a actriu.
0: Bones, i no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tindre molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar l'interpretació.
1: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juanma Bajullo, que es va estrenar amb tu,
0: sí.
1: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
0: Sí.
1: I que ahir vaig tornar a veure.
0: Sí.
1: Quina pel·lícula, o sigui,
0: sí, més especial.
1: Més intensa.
0: Més intensa.
1: Que penso, o sigui, tires una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
0: Sí.
1: Havies estat mare ja?
0: Sí.
1: De la Raquel.
0: De la Raquel. I t'explicaré perquè el Juanma Bajulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
1: Guapa, sí.
0: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir: la meva filla, aquest personatge no em ve de gust. Imagina't la relació que tenen mare i filla.
1: Clar,
0: i tal.
1: A mi no.
0: Però alhora, com que la Raquel i jo, pues, mare i filla, estàvem molt unides. Jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria. I la mama, jo vull vindre amb tu. Vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
1: Ah, sí?
0: I el tercer dia va dir: mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
1: pobra.
0: No vull... I es va parar el rodatge, i vam començar per la part de gran, i el Juanma, perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
1: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
0: Tots els personatges que són macos. Més que intents, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona...
1: una mica allò...
0: A partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys, amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona es fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
1: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius: vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
0: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
1: Sí, sí.
0: Però va començar d'una forma física. Jo acabava de parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no m'acabava, no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí, la... fins que vaig anar amb una persona que és un afició d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
1: Ostres.
0: Jo li vaig dir, gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc dos colles, tinc no sé què,
1: exacte,
0: no? Doncs pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant... i és una mica la imatge dels somnis dels altres, pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
1: posat el teu
0: granet. Els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar de donar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat, i llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
1: Vale, donar la teva versió de la, de
0: clar,
1: la mirada.
0: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser el, va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, el curt, i vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
1: Que l'Aila et va donar 14 premis internacionals.
0: Més, molts, bueno, molts 50. Més. Sí,
1: molts.
0: Va ser tremendo.
1: Vas començar per la porta gran un altre cop.
0: Un altre cop.
1: Vas entrar per la porta gran.
0: Sí, sí.
1: T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
0: Sí, bueno.
1: No, també per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
0: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
1: Segur.
0: Quan fas un curtmetratge que...
1: dona tants
0: premis. Dona dius, ara què? No?
1: Clar, el següent què?
0: Clar.
1: I el següent què?
0: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir, el Quique Camín, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí. Vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer, n'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
1: sí,
0: les grans sèries.
1: Sí, sí, una TV Movie, deia, no?
0: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Sí, Berman sí. Feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
1: Bueno, ara tothom, no? Ara en aquest
0: ara
1: moment...
0: tothom, però vull dir...
1: Clar,
0: Ken Loach, no? O sigui... Clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal. Bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
1: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
0: Sí, mitja dotzena.
1: I a més tu venies de, de l'altra banda.
0: Jo venia de l'altra banda, sí.
1: Això és important remarcar, no?
0: Això es pot entendre de moltes coses. I de moltes maneres.
1: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
0: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat. No, aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
1: És actor.
0: Bueno, i és de Sabadell.
1: M'agrada molt la resposta, és de Sabadell.
0: Això del que diran, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final, que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro, això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el, pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
1: Sí, sí.
0: Ja tinc molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
1: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
0: Exacte, ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
1: Molt bé.
0: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampimplava. Vale?
1: Sí, sí, sí.
0: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
1: No, no, si has anat
0: així
1: fent...
0: Així tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
1: Sí, sí.
0: Que s'ha anat trencant a poc a poc i afortunadament, mira, ara, no?
1: Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, ja no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
0: Sí.
1: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
0: Sí, sí.
1: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
0: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera. I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
1: Ets molt més lliure ara.
0: Soc molt més lliure ara.
1: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
0: Bueno, també és veritat que, diguem-ne... són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo com, no sé, a vegades deia... No em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15, que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
1: Que et miren.
0: Et fa molta no solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tant, no me l'escoltava. Fins que no, algú no em va dir, ep,
1: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
0: 38.
1: 38-40, és significatiu aquest punt cronològic, no?
0: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35-36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Uh-huh. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió i a una persona que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que, i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
1: Clar.
0: I això em posava molt malalta.
1: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
0: Ètica sempre.
1: Ètica sempre.
0: Sempre. Sí? Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
1: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
0: És
1: jo
0: que
1: no,
0: no, és que no ens enganyem.
1: La vida
0: sí, és tota emoció. No, clar, no existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions, n'hi ha de molts tipus, eh?
1: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
0: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
1: Sobrevalorada?
0: Sobrevalorada.
1: Eh que sí?
0: Absolutament. La memòria, també.
1: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
0: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot, aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic, saps? Que transformi, que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però... quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu, quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius.
1: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
0: És que no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
1: vivim
0: que estimo molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula, pues, n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això és ser la que és. I és la que és.
1: No hi ha més.
0: No hi ha més.
1: M'encanta perquè és com... Ara és com un blandiblu, ara t'abraçaria. Mira què et dic. Jo sé que... És veritat.
0: Oh, jo crec... Bueno, em sap molt bé perquè ningú em diu blandiblu, em diu del contrari, però m'agrada.
1: Sí, pues sí. Jo et veig molt...
0: Sí, és que A veure... tu fas una pel·lícula, va molt bé, donen un premi, passen 3 mesos, s'ha acabat, a la pròxima.
1: Clar.
0: I així tot, fas una obra, dirigeix, pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé, però saps que la transcendència d'això és relativa.
1: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser blandiblu perquè has de posar-li fil a l'agulla. Has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge diferent.
0: Sí, perquè a més a mi no hi ha res que... crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir... el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. bueno, pues això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
1: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Munt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
0: A mi és la de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
1: que ja estaven una mica
0: tocats. Que ja no estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
1: Sí.
0: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta,
1: de feixisme,
0: de racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, uh-huh. Jo no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Uh-huh. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és
1: anar al contrari. Sí. Escolta, què estàs fent ara?
0: I acabo. la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
1: Sí.
0: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre. La por al futur, de què viuran.
1: Pel canvi, sí.
0: La por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui... no?
1: L'altre, no?
0: L'altre.
1: I
0: això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
1: Escolta, què li diries? Aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades. Què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: Ja veus que sóc poc de consell,
1: Ja, però és la pregunta final.
0: És que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No. És una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
1: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà aquest documental del Grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula.
0: Que s'estrena el 14 de novembre.
1: Pues el 14 de novembre podem preparar ja la nostra...
0: Sí, perquè passi l'estiu.
1: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però... però el temps és el temps.
0: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
1: Exacte. No? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies per fer el Encantada. Que fas i ensenyar-nos Encantada. Una mirada femenina.
0: Gràcies a tu.
1: Avui, amb l'Andrea, cremarem no sé què, cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
2: Hola, Charo.
1: M'encanta que faci aquesta lluita. Hola, felicitats, que moltes va ser el teu gràcies. Aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
2: Sí, ahir va ser, ahir. Oh. Has vist? No em veus més sàvia?
1: Et veig més sàvia, més guapa.
2: Vegada. Moltes gràcies, Charo.
1: Més estupenda, perquè any que passa, ets com els vins.
2: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
1: Ah, de vins?
2: De vins no. Ah. Bueno, si vols també, després bueno. Podem anar a fer un vinet si tu vols.
1: Ah, vinga.
2: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, ¿vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
1: Sí?
2: ¿Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial i de fet vull que fem un foc gran, ¿vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant
1: venga.
2: Davant del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres. Olé. Les meves fogoses favorites. ¿Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. Mm. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres. I pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és algo que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, no? Que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és clar. Ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
1: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia Munt.
2: Però t'he pillat.
1: La Sílvia Charo, Munt. T'he pillat. Has vist, no?, com és la Sílvia Munt.
2: Home!
1: És totes les dones que hem portat totes, aquest programa. Són
2: totes i cadascuna
1: tremendes.
2: De les dones esteu a la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és dir... Bueno, us he observat, no? I he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no? A mesura que us aneu fent grans, perquè jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfogosa.
1: Sí, senyor, m'ha agradat molt, superfogosa.
2: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfogosa, anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5,
1: Vinga.
2: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per qui vas bé, per qui no, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot això de ser una superfogosa, ¿vale?
1: Vinga,
2: màster. Doncs, vámonos. Mira, el primer poder, jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
1: Això m'ho expliqui.
2: Que no hi ha regla, ja.
1: Ah,
2: vale?
1: Sí,
2: la regla s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha de tot, hi ha tot d'episodis, vale?
1: Què m'has d'explicar?
2: Això s'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
1: No, i pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta
2: home,
1: a l'estiu.
2: I tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí. A la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
1: Vale?
2: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir la regla és terrorífica.
1: Terrorífica.
2: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
1: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum al final del
2: però jo
1: túnel.
2: Ja ho he estat... Jo clar. He dit els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
1: Ah, i ara et faré un contracte.
2: Ara fas un contracte, ara no? De prefugosa.
1: De fugosa, vinga.
2: Doncs aquest és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte,
1: vinga,
2: vale?
1: Fet.
2: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
1: Ai, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh? Sí. O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents, sí, però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
1: Mira, això és veritat.
2: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, eh? I teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
1: capacitat,
2: més... Sí. Una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
1: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
2: Oi que sí?
1: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer, et sembla meravellós,
2: home,
1: eh?
2: Home, jo dius... ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fugoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
1: Quina passada.
2: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
1: Que bones.
2: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè veig molts paral·lelismes, sí? Però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
1: mental. És una mica, t'haig de dir, és una mica la frase castellana que diu «Para lo que me queda está en el convento».
2: «Me cago dentro».
1: No volia dir, però
2: ja ho he dit
1: tu. Vinga, anem
2: sí,
1: a la tercera.
2: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit, vale, i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és «Faig i dic el que em dóna la gana». O sigui, les dones fugoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, el estar per tothom... us la pela.
1: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
2: I que bé, no?
1: No, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
2: exacte,
1: ara m'haig de posar... Exacte. Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
2: I mira,
1: mira
2: fa xits. Ole, la Charo. Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, per la cara. Jo ho veig molt,
1: jo
2: això.
1: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
2: Jo em moro. Jo
1: clar,
2: moro.
1: Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
3: Sí, que ho vaig a fer.
1: Se o viene. Dir-li a algú, s'està viniendo, saps, un comportament... Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
2: Sí. Ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo com menjar amb la meva mare i de cop li diu, no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no estem regatejant algun... No? I li és igual, no? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir el cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
1: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
2: Un descompte?
1: Faràs un descompte per això, no?
2: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarades i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
1: Són fugoses, poca vergonya, m'agrada molt.
2: Pues sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja el... S'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
1: La normativa.
2: La normativa, i a mi m'encanta veure com les dones fugoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no? Sí. I cridar o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donaràs ara de prefogosa, no, no, de veritat, m'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc, o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'm vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
1: Es va bellugant, l'Andrea.
2: Mira-la, com es mou.
1: Mira-la, mira-la.
2: Ho prometo, és el meu somni.
1: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però no amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has deixat el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
2: Veus?
1: Hem descobert les bambes i ara no ens la treu ningú.
2: Treus. És que és, veus, us dona igual i sou lliures, i això també ho vull i ho envejo moltíssim.
1: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable i que a més no freneu per no arribar, arribeu.
2: Totalment, totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, vale? És el poder de la invisibilitat, vale? Què vol dir? Aquest, sí, aquest, avui aquest, havia d'acabar amb
1: profunda,
2: una miqueta
1: així,
2: no? A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Sí. Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja hem fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
1: Sí,
2: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
1: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
2: Jo.
1: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca. Dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... Ho vaig trobar fantàstic.
2: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla, és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
1: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la
2: gana. Home, això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
1: No és poca cosa, també
2: t'ho dic. No és poca
1: cosa.
2: Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada, una
1: petita
2: reflexió d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera de la temporada. Res, quatre línies, perquè tot això... Bueno, al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen com volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís, que a mi això em sembla com molt bon resum.
1: Súper.
2: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en el que finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
1: Sí, sí, i així no? S'ha de veure.
2: I
1: és
2: així
1: la gran
2: s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
1: Ole, ole, ole! Ole. Avui acabem, mira, com dèiem la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta, Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
2: repassar-los... Adolescència, dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
1: És un final com beso.
2: Hombre, és un final feliç.
1: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests Fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística dels canvis, de com ésser una crisàlide sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes, una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció La Foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits, una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Junts ha presentat al Parlament una proposta de resolució per impulsar una nova línia d'autobús directe entre Rubí i Barcelona, integrada a la xarxa express.cat. La formació reclama així una alternativa davant la saturació de la línia S1 dels ferrocarrils, per ara l'única connexió ferroviària directa entre Rubí i la capital catalana. Junts demana al govern concretament que elabori l'estudi de viabilitat d'aquesta nova línia de bus abans que acabi el primer semestre de l'any vinent. Segons la formació, l'increment de passatgers a la S1, especialment després de l'obertura de noves estacions a Terrassa fa uns anys, ha agreujat els problemes de capacitat que fa temps que denuncien els usuaris de Rubí. També es recorda des de Junts que Rubí continua reclamant una segona estació dels ferrocarrils a la Llana i defensa que mentre no es faci realitat cal oferir alternatives de transport com aquest bus. Sentim Anna Casamian, candidata de Junts a Rubí.
2: No venim a denunciar un problema, el que venim és a oferir una solució immediata. Aquesta segona estació dels ferrocarrils que sempre se n'ha parlat, això sí, continua sent imprescindible, però mentre no arribi, Rubí necessita una alternativa immediata i aquesta línia de bus és una proposta molt viable i que podria millorar la mobilitat de milers de rubinencs. Des d'ara mateix. Rubí és un municipi que creix i necessitem un transport públic proporcional a l'alçada. Els veïns i veïnes no podem continuar esperant solucions que triguen anys i anys en arribar.
1: La xarxa de busos directes express.cat compta amb més de 40 línies. De fet, moltes d'elles aquí al Vallès Occidental, però per ara cap fa parada a Rubí. La proposta de resolució de Junts tot just s'ha presentat a la Cambra Catalana i inicia ara el seu tràmit parlamentari. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha aconseguit la medalla de plata a la Copa del Món 2026, celebrada a Sydney, Austràlia. El combinat espanyol dirigit pel Jordi Valls ha comptat amb un paper protagonista de les germanes rubinenques Elena i Ariadna Ruiz, que han estat peces clau en la final contra els Estats Units d'aquest diumenge, un partit que ha acabat amb derrota de les espanyoles per 9-13. Ariadna Ruiz ha estat l'encarregada d'estrenar el caseller d'Espanya amb un gol de vaselina perfecte que responia a la diana inicial de les nord-americanes. I per la seva banda, Elena Ruiz ha marcat dos gols durant la final. Un d'ells, transformat des del punt de penal, va servir per empatar el partit a meitat de l'enfrontament i el segon va tornar a igualar el marcador durant un intens tercer quart. Malgrat que les nord-americanes han imposat la seva superioritat física als darrers minuts, aquesta plata, de fet, representa el millor resultat de la història de la selecció espanyola femenina en una Copa del Món. Recordem que en aquesta ocasió la selecció no ha pogut disposar de la tercera rubinenca habitual, la Bea Ortiz, que es baixa per una operació de la qual s'està recuperant. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir-nos al Rock and Classics, el programa on repassem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui ens centrem en una banda de rock progressiu, una de les pioneres a la Gran Bretanya, que es va crear l'any 1967 de forma oficial i que porta despatxats més de 150 milions de còpies dels seus discos. Parlem dels mítics Genesis.

Els inicis de Genesis tenen lloc a mitjans dels anys 60 amb tres estudiants d'una escola secundària d'Anglaterra, Peter Gabriel, Tony Banks i Chris Stewart, que formaven la banda Garden Wall. Tocaven bàsicament en recitals escolars i precisament en aquests recitals van conèixer una altra banda de la mateixa escola que es deia The Anon i que formaven Anthony Phillips i Mike Rutherford. L'any 1966, les dues bandes van decidir de fusionar-se a la banda de New Anon. Aquesta banda va cridar l'atenció del seu company d'escola, Jonathan King, que era també un jove productor de la discogràfica Decca. Amb ella, amb aquesta discogràfica, van firmar el seu primer contracte discogràfic aquell 1968 i amb Jonathan King com a productor van enregistrar el seu primer treball. El disc de debut es va anomenar From Genesis to Revelation, un disc que a data d'avui sona una mica antiquat per la producció imperant de Jonathan King, però que ja ens porta temes interessants que indiquen com seria el futur del rock progressiu en els propers anys amb Genesis i també altres bandes britàniques com, per exemple, Pink Floyd. Anem a escoltar un dels temes destacats d'aquest primer

0: Aquest tema és un exemple de la gran complexitat musical de Genesis que ja començava a repuntar en el seu segon treball. Es publicava el 1970, es deia Tres Pas, i aquest és el tema The Knife. Un disc en el qual hi havia un nou bateria, John Mayo, que, per cert, després de la publicació del disc, va decidir d'abandonar el grup junt amb un altre dels músics fundadors, Anthony Phillips, que tenia por escènica i que no podia exercir com a músic en les representacions en viu de Genesis, per la qual cosa va decidir de marxar. Així doncs, una mini primera etapa de Genesis que s'acabava amb aquest segon treball. El 1971 sortia a la llum Nursery Crime i comportava l'entrada de dos nous membres, Phil Collins a la bateria i Steve Hackett a la guitarra. Hem escoltat, de fet, a l'entradeta del programa un dels temes d'aquest Nursery Crime que du per tema The Return of the Gian Haugit. Anem a escoltar, doncs, nous treballs de Genesis d'aquells incipients 1970.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserva del rock amb Esteve Llop.
0: Saltem al 1973, quan apareixia el treball Selling England by the Pound. I aquest és un dels seus temes. I Know What I Like in Your Wardrobe. Genesis.
2: Time for lunch. Om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

0: 11 Gènesis, cada cop més madurs, cada vegada més tècnicament complexos, ens portaven l'any 1974 de Lamb Lies Down on Broadway, un gran treball que va ser l'últim amb Peter Gabriel, que després de la gira de presentació d'aquest disc, l'agost de l'any 75, va anunciar que, per motius personals, deixava Gènesis. Així doncs, es van quedar la resta d'integrants de Gènesis, doncs una mica espantats, no sabien cap on anar, van fer diverses audicions per a contractar un nou cantant, però les audicions van ser infructuoses. Finalment van decidir que Peter Gabriel, el que llavors era el bateria de la banda, alternés la bateria i la plaça de vocalista. I així ho van fer i van reaparèixer el 1976 amb un nou treball.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Els crítics clàssics de la banda deien que no aconseguirien superar mai més el gran nivell obtingut fins aquells moments a Gènesis, però ho van aconseguir, i tant que sí, amb un treball que l'any 76 sortia a la llum amb el nom de A Trick of the Tail. Amb les regnes compositives de la banda liderades a partir d'aquells moments i cada vegada a més nivell per Phil Collins. Aquí els tenim amb el tema Squonk.

Contra tot pronòstic, el primer treball sense Peter Gabriel va ser per a Genesis l'èxit més alt aconseguit fins a aquells moments. El seu A Trick of the Tail va arribar al número 3 a Anglaterra i al número 31 a Nord-Amèrica. Tenien un problema, però, i és que amb la marxa de Peter Gabriel i al posar-se al lloc de vocalista a Phil Collins els hi faltava un bateria per les presentacions en directe, i per això van decidir de fitxar un bateria de moment només per les presentacions de la banda en viu. Es tractava del que va ser baterista de Weather Report i que en aquells moments era membre de la banda de Frank Zappa, Chester Thompson, que a partir d'aquells moments va col·laborar amb Phil Collins també en la seva carrera en solitari, que va tenir lloc uns anys després. El 1978 sortia el treball que hem escoltat, en Then Where Three, i és que va marxar també de la banda Steve Hackett, que va anunciar la marxa del grup considerant que el seu pes com a compositor a la banda havia desaparegut, i tot i això doncs va quedar com a amic, va mantenir l'amistat amb els membres de la banda i més en concret també amb Phil Collins. Aquest va ser un dels seus temes, Follow You, Follow Me, que ens feia veure que a partir d'aquells moments la marxa comercial del grup aniria en augment.

0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: I no diem que estigui malament, però està clar que l'experimentació i el rock dels primers discos desapareix a favor d'una música molt més comercial. El 1980 apareix Duke, un treball que va sonar molt a les ràdios i que va arribar per primera vegada al número 1 a Anglaterra. Aquest va ser el seu primer single, Turn It On Again, Genesis.

El 1986 sortia un nou treball molt exitós de Genesis. Es va anomenar Invisible Touch i els portava al més alt de la popularitat també de nou fins aquells moments. Concretament, Land of Confusion, aquest tema que encara estem escoltant, va ser galardonat amb un premi Grammy per tenir el millor vídeo de l'any 1986 a les televisions, amb unes figures animades de Collins, Banks i Rutherford, a més d'unes caricatures de plastilina de Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Va ser molt curiós de veure aquest vídeo, suposo que el recordareu. I a més van disposar d'un número 1 que va arribar per primera vegada al més alt de la llista Billboard per a Genesis. Aquest era el número 1, el que donava títol a aquest treball, Invisible Touch.

0: Phil Collins anava alternant la seva figura dins de Genesis amb la seva carrera en solitari com a Phil Collins, que va tenir també moltíssim d'èxit durant els anys 80. Una trajectòria que va començar a principis dels 80 amb el seu treball de debut i amb l'èxit In the Air Tonight. Però això no va restar ni molt menys la popularitat de Genesis, que tornava amb un treball molt interessant l'any 1991, es deia We Can Dance, i va debutar directament com a número 1 a Anglaterra i com a número 4 als Estats Units. Un treball que també se'n va anar de gira i que ens va portar un disc en viu de Way We Walk que escoltarem per acabar el programa d'avui. I és que estem esgotant els últims minuts de programa. Salutacions cordials d'Esteve Llop, gràcies un dia més per estar al nostre costat. Us recordem abans de marxar les nostres vies de contacte. Estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics
0: També, si ho desitgeu, podeu enviar-nos un correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com
0: I marxem amb un dels temes de Genesis en la seva versió en viu. Mama, des de The Way We Walk Life. Adéu-siau, gràcies, un dia més de nou per estar amb nosaltres. Que vagi bé.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana el carrer Sant Jaume ha ballat a ritme de la música disco dels anys 80. Aquesta era la temàtica amb la qual s'havia guarnit el carrer per celebrar la 181a edició de la festa, que ha estat marcada per un gran èxit de participació. La celebració només ha patit un contratemps. Dissabte, un intens xàfec va obligar a suspendre el concert previst de Ninja Pastori, que de fet ja eren el grup substitut dels Killing Hits, que no van poder actuar a causa d'un problema de salut d'un dels seus components. Tot i això, la nit jove de dissabte va tirar endavant amb les dues actuacions de DJ que estaven previstes. Pep Borràs, un dels veïns del carrer, ha valorat molt positivament com va anar la festa.
2: El tema, la gent li ha encantat, el tema aquest, li ha recordat els vells temps quan érem joves i el guarniment, també ens han felicitat pels guarniments, vull dir que ha agradat molt.
1: La programació ha estat l'habitual, amb algunes novetats. Han triomfat a activitats com la ruixada del Bojum, el sopar veïnal de divendres, el tas de cervesa artesana o la botifarrada de dissabte. Més enllà d'això, els veïns també han posat en valor la resposta del públic, que van mantenir les ganes de festa fins i tot després de l'episodi de pluja de dissabte. Uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell. El tall serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost. Durant tota aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4 entre Martorell i Molins de Rei. Renfe recomana consultar els horaris durant les afectacions i planificar més temps per als viatges mentre durin els talls dels trens. Els velocistes de la Unió Atlètica Rubí, Ian Martínez i Jordi Serra, han signat una destacada actuació al Campionat d'Espanya Sub-20, celebrat aquest cap de setmana a Albacete. Ian Martínez ha acabat quart a la final dels 100 metres amb un temps de 10 segons i 54 centèsimes, que de fet és una marca que suposa un nou rècord absolut de la Unió Atlètica Rubí. De fet, a les semifinals fins i tot va córrer en 10 segons i 41 centèsimes, però el registre no es va poder homologar perquè el vent superava el límit permès. I per la seva banda, Jordi Serra no va aconseguir l'accés a la final, però va completar els 100 metres en 11 segons i 22 centèsimes en el seu primer campionat d'Espanya, establint també un nou rècord del club. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que vol és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim de menú avui al programa. Doncs a veure, de menú. De primer plat, repassarem, com sempre, la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria, que ens parlarà avui de temes més tècnics. Com va sorgir la televisió? D'això en parlarem amb ella. De convidat, de segon plat. Aquí tindrem avui el programa, doncs. Tindrem amb nosaltres un guionista doncs, molt especial i molt estimat per nosaltres. Ell és Jacobo Delgado, que acaba de presentar el seu llibre La hija del juez. Jo us el recomano fervorosament, ens ha encantat. I ell, doncs, va passar pel programa perquè era coordinador de guió de la sèrie mítica de Cuéntame, sí, entre altres sèries. Doncs amb ell parlarem d'aquest llibre i d'altres coses, no us ho perdeu. I tindrem el Toni Rovira i tu, sí, amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Avui atents i atentes perquè el racó ve allò, diguem-ne, com una mica calentet, ja ho sabreu. I res, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, a YouTube, a Instagram, a la xarxa X, a l'antic Twitter, a YouTube, on trobareu les millors entrevistes i moltes coses més. Preparats, preparades, arrenquem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: I tot seguit, com sempre, és el moment de la història de la Caixa Tonta, de la història de la tele, i no podem fer amb ningú més que no sigui l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
1: Doncs bé, i vosaltres, com esteu tota la tele i tota la ràdio de la Caixa Tonta?
0: Escolta'm, aquí preparats per escoltar una altra de les teves lliçons d'història de la tele. De què ens parlaràs avui, Assumpta? A veure...
1: Mira, jo és que no vull parlar de res, perquè tots

0: amb l'Aurora Claramunt, que es deia... Ara m'hi hem recordat, eh?
1: Quin?
0: 625 línies.
1: Veus, clar. Tot relacionat amb això.
0: Claro, claro, claro. Que són les ondes hercianes i que són recogides per otro tubo de rayos catódicos situado en el interior del aparato receptor.
1: Ni más Mare ni
0: meva,
1: menos.
0: És que estic dient una cosa que a la millor no interessa a ningú.
1: No, mai tant, perquè és que és història. Jo t'he dit que sempre la història s'ha de saber. I ja està, home.
0: Perquè hasta a mi, fins i tot, mi cala, que feia 625 línies.
1: Però és que jo ho havia estudiat, això, és que és així. Sí, sí.
0: El haz de electrones, al chocar con una placa fosforescente, se ilumina y reproduce la imagen que vemos en la pantalla.
1: Ni más ni menos, assumpte, i ja està.
0: Ni más ni menos. Vaya rollo de programa hecho, John Bosch.
1: No, home, no ha estat molt bé, assumpte. Avui hem recordat una mica el funcionament de la televisió que tant ens agrada a tots i a totes. Gràcies, com sempre.
0: És que sembla una caixa tonta, clar, perquè només diu tonteries, però és molt difícil tot.
1: És molt difícil i té el seu funcionament. I avui ho hem demostrat.
0: Clar.
1: Assumpte.
0: Hem demostrat que és molt difícil, eh?
1: És molt difícil i té la seva intríngulis, eh? Com diuen alguns. Doncs gràcies, Assumpta Vitòria, com sempre, per la teva sabidoria.
0: No, no, jo no és meva, jo busco.
1: Bueno, busques, però encuentres, eh? I ho trobes.
0: Vale.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu.

0: cried together and decided to create a dream come true. So the spring come on, those in your heart and go starlin' in your eyes of view.
1: Boja per The Camper.
2: Boja.
1: Boja completament.
2: Boja.
1: Boja. I el Ricky per qui està boig? Per qui t'agradaria cantar avui en el programa?
3: Està per mi mateix.
1: No, va, Ricky, no m'enganyes, va.
3: Avui cantem per Chayanne.
1: ¿Por Chayanne?
3: ¿Quién torero? ¿Torero?
1: Va, a ver, cántale.
3: Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Torero, vaya! Oh, ¿es un buen torero o no?
4: Sí.
3: Sí,
4: sí, sí, sí, sí,
1: ya somos años. ¿Somos años a qué?
4: No, no, de amistad.
1: Ah, bueno, pensaba que era una historia de amor.
3: No, una buena amistad, una buena amistad.
1: ¿Eh?
4: Él voldría, yo
1: no. Ah, él voldría.
3: No, que va.
1: ¿Quién es el que vol? Qui és el que vol? Qui vol, tu o ell?
4: Ell vol.
1: Ell vol. I tu no vols?
4: No,
1: i per què no vol?
4: Perquè no.
1: És un jove guapo, canta bé.
4: 20 anys d'amistat ja, no? Està molt bo.
1: Si a sobre hi poses amor.
3: 5 a 5 farem a la Platino.
1: I una mica de sexe.
3: Sexe,
4: bueno,
3: això
4: nunca va mal, Ricky. Eso no, eh?
1: Ah, no?
3: I per què no?
1: I per què no?
3: Clar que sí!
1: Viva el sexe!
3: Viva el sexe!
1: Ai, ai, ai, que em faran fora. Amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè, bueno, tanta preparació...
5: Déu-n'hi-do, Toni, déu-n'hi-do.
1: Al final, no sé el que passarà, tu. Potser s'embalen massa, eh?
5: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Au, Catalunya, que t'estimo. La Caixa Tonta, Joan Bosch. Me'n vaig, que falta poc per començar i estan ja tots preparats a tope.
6: Que anticipaves un futuro...
5: Com sempre, el Toni Rovira és que és imprevisible, és imprevisible. Ja ho sabeu, en el seu racó hi pot passar de tot.
6: Que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe.
5: I és que avui aquesta secció ha estat tota una revolució sexual.

0: Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.
1: Doncs nosaltres acabem amb un altre tema de Stranger Things. La setmana passada, recordeu que vam fer un especial i va agradar força. La veritat és que vam tenir molts oients que els hi va agradar i doncs avui tornem a acabar amb un tema de Stranger Things. Escoltam el Quim Masferrer, que ha tornat ja amb el Foraster, recordeu, cada dilluns per 3CAT i TV3, amb els pobles per on va per tot arreu. Bon amic del programa. I donar les gràcies a tota la gent que ha participat en el programa d'avui, Jacobo Delgado, guionista i escriptor, que ens presentava La hija del juez, aquest llibre de Penguin Libros, que jo de vosaltres el compraria. Si us agraden els thrillers i aquestes coses, compreu-vos, perquè val molt la pena. I donar les gràcies també a l'Assumpta Vitòria i al Toni Rovira. Boy, res més, gràcies per escoltar-nos, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança com cada setmana i a la gent que ens escolta, perquè sense vosaltres això no seria possible. Res més, que vagi molt bé i ens veiem. A reveure. Adéu-siau.

0: Prendazo.
1: Radio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. Junts ha presentat al Parlament una proposta de resolució per impulsar una nova línia d'autobús directe entre Rubí i Barcelona, integrada a la xarxa express.cat. La formació reclama així una alternativa davant la saturació de la línia S1 dels ferrocarrils, per ara l'única connexió ferroviària directa entre Rubí i la capital catalana. Junts demana al govern concretament que elabori l'estudi de viabilitat d'aquesta nova línia de bus abans que acabi el primer semestre de l'any vinent. Segons la formació, l'increment de passatgers a la S1, especialment després de l'obertura de noves estacions a Terrassa fa uns anys, ha agreujat els problemes de capacitat que fa temps que denuncien els usuaris de Rubí. També es recorda des de Junts que Rubí continua reclamant una segona estació dels ferrocarrils a la Llana i defensa que mentre no es faci realitat cal oferir alternatives de transport com aquest bus. Sentim Anna Casamian, candidata de Junts a Rubí.
3: No venim a denunciar un problema, el que venim és a oferir una solució immediata. Aquesta segona estació dels ferrocarrils que sempre se n'ha parlat, això sí, continua sent imprescindible, però mentre no arribi, Rubí necessita una alternativa immediata i aquesta línia de bus és una proposta molt viable i que podria millorar la mobilitat de milers de rubinencs. Des d'ara mateix. Rubí és un municipi que creix i necessitem un transport públic proporcional a l'alçada. Els veïns i veïnes no podem continuar esperant solucions que triguen anys i anys en arribar.
2: La xarxa de busos directes express.cat compta amb més de 40 línies. De fet, moltes d'elles aquí al Vallès Occidental, però per ara cap fa parada a Rubí. La proposta de resolució de Junts tot just s'ha presentat a la Cambra Catalana i inicia ara el seu tràmit parlamentari. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha aconseguit la medalla de plata a la Copa del Món 2026, celebrada a Sydney, Austràlia. El combinat espanyol dirigit pel Jordi Valls ha comptat amb un paper protagonista de les germanes rubinenques Elena i Ariadna Ruiz, que han estat peces clau en la final contra els Estats Units d'aquest diumenge, un partit que ha acabat amb derrota de les espanyoles per 9-13. Ariadna Ruiz ha estat l'encarregada d'estrenar el caseller d'Espanya amb un gol de vaselina perfecte que responia a la diana inicial de les nord-americanes. I per la seva banda, Elena Ruiz ha marcat dos gols durant la final. Un d'ells, transformat des del punt de penal, va servir per empatar el partit a meitat de l'enfrontament i el segon va tornar a igualar el marcador durant un intens tercer quart. Malgrat que les nord-americanes han imposat la seva superioritat física als darrers minuts, aquesta plata, de fet, representa el millor resultat de la història de la selecció espanyola femenina en una Copa del Món. Recordem que en aquesta ocasió la selecció no ha pogut disposar de la tercera rubinenca habitual, la Bea Ortiz, que es baixa per una operació de la qual s'està recuperant. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
3: Matrícula:
1: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética. Incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al Comando Exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Sáez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit. I sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück, la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
9: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins els camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
2: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg. El camp

0: Las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
1: El dia 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. Dos dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
2: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
1: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
3: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'Hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
0: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
1: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
0: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
1: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola. Extremament prim, els cabells curts, la pell marcada. Però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
4: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
5: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
4: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
1: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
3: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
6: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
3: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, l'Etel Gené.
4: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
5: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
4: Voilà, y donc mon père a accepté.
1: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
5: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
1: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené. I en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
7: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera, es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
1: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ràdio.

0: La Lola Casadella Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
1: La Neus Català, la Lola Casadella i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
0: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica l'Etel Gené.
2: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
0: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. L'Etel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
3: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
2: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
3: C'était important.
4: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
1: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadella i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadella, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
0: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadella la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
2: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadella. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadella. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
0: La directora del diari Segre, la periodista Anna Saez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadella gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
5: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
4: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
6: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
4: La Lola Gené Casadella mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
6: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
4: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadella, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
7: Nom:
2: Lola Casadella Puig.
7: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg.
2: 6 de maig de 1945.
7: Situació.
2: Alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat. També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroy i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
2: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
3: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Tornem a obrir el nostre espai solidari. Avui torna a entrar per segona vegada l'Oriol Berenguer. Torna perquè en la darrera conversa ens van quedar moltes qüestions pendents per aprofundir. La seva experiència ens va portar una mirada essencial sobre el malbaratament alimentari i avui anirem més allà per entendre millor els desafiaments del nostre sistema alimentari. Oriol és llicenciat en dret i diplomat en ciències empresarials, doctorant en dret alimentari i expert en dret del treball i seguretat social. És un plaer comptar novament amb tu i amb la teva visió experta. Benvingut, Oriol.
3: Gràcies.
4: Bé, l'alimentació és un pilar fonamental de la nostra societat, però més enllà del que mengem, ens hem preguntat mai quin és l'impacte que té el sistema alimentari en el planeta i en la nostra salut. Vivim en un món on es produeixen més aliments dels que realment es consumeixen, on la sobreexplotació de recursos naturals està posant en risc la biodiversitat i on moltes persones encara tenen dificultats per accedir a una alimentació equilibrada. Comencem, com sempre, pel principi. Oriol, com definiries tu el sistema alimentari actual?
3: Bueno, insostenible. No, seria una mica... Pensava que em vas a preguntar com definiries la sostenibilitat alimentària, no? Que és una... És quan se comença una mica per situar, però si em preguntes això, doncs sí, el sistema alimentari actual ens porta doncs, a la mancança, en un període determinat de temps, no sabem quin, però ens porta a la manca de recursos per continuar garantint el dret a l'alimentació. És insostenible des d'aquest punt de vista. L'impacte ambiental que té, doncs, o la forma en la qual doncs, aquest sistema alimentari funciona, el que fa és desgastar els recursos naturals que necessitem per continuar a produir els aliments, ja sigui la terra, sobretot, amb la desfertilització que està abarcant a moltíssimes zones del planeta, perquè doncs, per mètodes de producció intensius o per l'abús de recursos naturals com l'aigua. No?
4: No perdem la pregunta, què és la sostenibilitat alimentària?
3: Sí, hi ha molts organismes que l'han definit, però bàsicament la sostenibilitat alimentària és això, és la capacitat doncs, de poder garantir el dret a l'alimentació no només a les generacions presents, sinó també a les futures, no? Que el sistema alimentari sigui perdurable en el temps i que la manera que nosaltres ens alimentem avui no acabi hipotecant doncs això, el dret a alimentar-se dels que vindran. No?
2: En els últims anys hem sentit parlar molt de crisis alimentàries, des de l'augment de preus fins a la reducció de la diversitat dels cultius. Llavors, quins són els principals reptes alimentaris que se'ns presenten davant de lo que, bueno, per lo que entenem, estem en crisi.
3: Uf, quins principals reptes alimentaris se'ns presenten molt, sí. Quan parlem, per exemple, dels preus que se generen per moltes dinàmiques, algunes climàtiques, fins i tot, però poden provocar augments de preu, aquí se'ns presenta un gran repte, que és l'accés als aliments. L'accés als aliments, moltes vegades, sempre el pensem des d'una perspectiva econòmica, social, no? Sí. Fa un moment aquí estàvem abans fent tertúlia sobre el banc dels aliments, no? I quan parlem d'accés sempre tenim aquesta mirada, però hem de pensar que se'ns pot complicar a capes de la població molt més grans per determinades crisis que es poden... Tenim avisos del que passa és que no, diguéssim, no els hi fem massa cas. I els últims anys hem començat a veure com allò que donàvem per infinit i per estable i sense cap mena de problema comença a presentar problemes. Aquest serà un dels grans desafiaments, que puguem accedir als aliments com ho fem ara d'una manera perdurable. En tenim molts més, no sé.
4: Clar, ens imaginem, no? És que a vegades em sembla que ho vam parlar quan parlàvem de malbaratament alimentari, no? Però ens fiquem en la situació de que anirem al supermercat i no tindrem, com ara ens trobem, plàtan de Canàries, plàtan de Costa Rica, plàtan de no sé on, sinó que ens trobarem en que no hi ha plàtan i no hi ha plàtan. Vull dir, per ficar un exemple, no sé si... És aquesta la perspectiva?
2: Això ens passarà a nosaltres?
3: No sé si serà exactament així, però sí que hi haurà escassetat d'alguns aliments en algun moment, segur, això, si no hi ha... És a dir, si no... El que no hi ha és una planificació alimentària. És el que hi ha és ara, bàsicament, és un predomini del mercat global que determina tot, no? I això és el que d'alguna manera pot acabar generant problemes. És a dir, com explica això? Si nosaltres depenem de les dinàmiques del mercat en cada moment i es presenta un problema doncs, geopolític, doncs, i nosaltres com a territori, per exemple, no tenim aquesta, no hem fet un mínim de política alimentària perquè sigui més resilient, sigui, tinguem més accés, o siguem, no dic sobirans del tot, però sí que com a mínim més autosuficients, doncs evidentment si esclata qualsevol problemàtica. Ja hi va ser, per exemple, el 2006 la crisi dels aliments i la crisi dels preus, doncs va afectar molt. Nosaltres aquí ens ho hem vist de lluny i tal, però molts països van tindre problemes de fam per culpa d'especular amb collites, per culpa de dedicar les terres a plantar doncs, per a fer biocombustibles i no aliments. Va haver tota una sèrie doncs, de problemàtiques que van espetegar doncs, amb això. Si no hi ha una, diguéssim, una implicació en fer sistemes alimentaris sostenibles i de proximitat que compensin aquesta dinàmica global, doncs sí que poden tindre problemes, sí. No? I crec que el tema que ha passat aquí amb l'oli, per exemple, no? És una problemàtica doncs, que ve climàtica, que ens afecta el preu, no? I per què van tindre el preu molt alt? No perquè no tinguéssim oli accessible als lleidatans, sobretot, no? Que tenim tantes finques i tal, sinó perquè estava tot compromès al mercat global. I, per tant, el que va quedar, ens el vam duplicar el preu. Un aliment bàsic, un aliment que, doncs, que, per exemple, no? Vosaltres que esteu treballant amb el tema dels aliments, vau tindre que reduir l'oli. I molta gent en situació
2: de
3: pobresa...
2: De fet, ja no hi ha oli.
3: Ja no repartiu oli, no? Un aliment bàsic que, doncs, resulta que, com que doncs, Lleida, és a dir, que, per exemple, produir aliments per fora, i no tenim, diguéssim, aquesta mínima de planificació alimentària per, doncs, i aquesta mínima autosuficiència, doncs, quan hi ha un fenomen d'aquests, ens repercuteix directament, no?
2: Clar, encara no ens sentim com a població, tampoc no vivim com una amenaça, no? Que ens faci despertar una mica a la implicació aquesta de dir...
3: No, evidentment és un tema que veiem una mica de ciència-ficció, no?
2: Ah, que sí?
3: No? I de fet, bueno, de fet hi ha una, d'alguna manera hi ha discursos que d'alguna manera és doncs hi ha debats, hi ha contradiccions i pels sectors predominants a nivell agroindustrial pensen que tot això és tant la crisi climàtica com l'accés als aliments estarà garantit gràcies a la innovació, i estan convençuts que això serà possible canviant els hàbits de menjar, no? Ens ficarem a menjar, per exemple, proteïna animal que ve dels insectes, no? perquè evidentment ja no podrem, sí que és un tema claríssim de sostenibilitat, que és la proteïna animal que estem menjant ara, sí que jo crec que comença a haver un consens clar de que els nivells que s'està menjant ara no es podran menjar en un futur proper. Creuen també que innovant amb els sistemes productius, doncs també hi haurà capacitat de fer sostenibles, tot i ser doncs, molt intensius i, en fi, això són, tot això moltes vegades doncs, està contestat per altres moviments, per exemple, agroecològics, que posen en dubte que realment el sistema agroindustrial tingui aquesta capacitat d'adaptar-se, no? Aquest és un debat que tindrem, no? De saber si realment la manera de funcionar actual o no serà vàlida o no, no? Gràcies a la innovació o no.
4: Clar, estem com davant de dues alternatives, no? L'alternativa de confiar en un futur imaginable, però que no és cert, no? O aquesta part més de sostenibilitat alimentària, agroecològica, de tornar una miqueteta, no sé si als orígens, però si hi ha aquesta diversificació, no? A que no hi hagi monocultiu de, en aquest cas, a nosaltres a Lleida, d'oli o de fruita dolça, que només tingués aquest monocultiu, sinó que es torni a tenir horticultura, diferents arbres fruiters i que es tingui una mateixa finca o diferents productors, no? Perquè, bueno, s'obren com a molt de... A mi ara mentalment se m'obren com a molt debats, però em quedo
3: aquest
4: aquí.
3: Aquest és el, diguéssim, una mica el que es demana des d'aquests sectors és precisament això, és a dir, no perdre aquesta biodiversitat en el nostre entorn, és a dir, no dedicar-ho tot a un monocultiu concret, que és el que està passant ara, no? Una regió s'especialitza en produir plàtans, que des fa un moment, uns altres, no sé, una altra cosa, que això té unes repercussions pel medi ambient molt importants i sobretot per l'autosuficiència. És a dir, nosaltres aquí, doncs, si hi ha un problema, doncs, en els mercats mundials, no tenim... No? Tota la nostra producció és per fora, no tenim una producció variada, com deies fa un moment. Hi ha una de les coses que hem perdut molt, que és tota la infraestructura pública de mercats. S'ha deixat perdre. No? I era un element important per mantenir, com a mínim, aquelles petites explotacions. Clar, per què hem arribat amb aquest model? Doncs perquè, al final, un pagès ha tingut que acceptar les lleis del mercat que li diuen no, has de produir més perquè els marges són més petits. Clar, els marges són més petits perquè entres tu en un mercat en el que el valor es difumina en molts agents. No? Tu entres tu, un pagès d'aquí Lleida, no? Cada cop ha de fer ara 100 hectàrees, ara 150, i el que fa és agafar les pomes, les posa en una central. Aquella central Fins que arribi el consumidor, igual passarà per 14 o 15 hectors més. Igual acabarà sent al Brasil, igual acabarà sent a Noruega, venent-se a 8 euros el quilo, per exemple, de pèssics, eh? I allí doncs, aniran desplaçant-se entre centrals, entre distribuïdores, etc. No? Tens una opció amb aquests marges tan reduïts que et marca el mercat, començar doncs, a tecnificar-te, ampliar, o tindre una cadena més curta on la teva retribució d'allò que estàs produint sigui major. Per exemple, vendre directe doncs, a de proximitat, no? On el valor realment serà doncs, més gran per tu i et permetria sobreviure. Per tant, hem de tindre, per contraposar aquest mercat global, hem de tindre infraestructures públiques que garanteixin que el productor pugui vendre i ser remunerat a un preu just. Si no, des de 10-15 anys, jo crec que ja no hi haurà petita explotació agrària. Tot el que tindrem aquí és molt fruita i oli, que bàsicament la bona, a més, se'n va als mercats del nord d'Europa i nosaltres tenim el que tenim, i això és una mica el futur. No podem garantir el dret a l'alimentació en un context geopolític i climàtic complicat amb un sistema productiu com aquest en un futur, no?
4: Clar, llavors, amb el context que tenim ara actualment, és viable aquesta transició cap a aquest model més sostenible que ara proposaves, no? Tornar més a la venda de quilòmetre zero en aquesta petita producció.
3: Sí, però no deixar-ho tot en mans de... No? Sempre es fa aquest discurs, bueno, sí, la consciència del consumidor, però és que el consumidor i ens hi posem tots aquí, tenim un sistema de vida que fa molt difícil, que haguem de carregar amb tot això, i per tant també cal fer política alimentària i cal, doncs, per exemple, garantir que hi hagi diferents mercats que hi hagi aquest producte. Uh-huh. Podeu parlar amb qualsevol petit productor de l'Horta de Lleida, per exemple, i les dificultats que té per vendre un producte a un preu adequat. Clar. Mira com estan els mercats de Lleida.
4: I aquí
3: quantes fruiteries hi ha als mercats de Lleida, per exemple, o verdureries que tinguin producte de Lleida directament?
4: Sí, cada cop menys. Clar. Sí, sí.
2: Mm. De totes maneres, clar, aquí passen dos coses per les persones que nos estan escoltant, no? Quina ha de ser la nostra implicació? És cert que com a consumidors podríem intentar fer una consciència per canviar la nostra forma de menjar cap a un sistema més sostenible, però m'alegro molt que diguis que no depèn sol de nosaltres, que sempre acaba sent responsabilitat de les persones, no? Aquestes situacions, sinó que hi hagi polítiques, o que nosaltres puguem demanar que hi hagi polítiques més...
3: O per exemple, també parlàvem ara, no? Abans aquí en conversa, de possibilitat de fer menjadors, no? Comunitaris que depenen una mica de l'administració. Sí. Menjador comunitari que té un volum important i que jo penso que almenys als barris vulnerables i almenys a cada localitat n'hi hauria d'haver un, té una capacitat de compra important. Aquesta compra pot estar condicionada, pots determinar que es compri, doncs això, el productor que respecte, doncs que és respectuós amb el medi ambient, amb el productor que és de proximitat, etcètera. No? Aquests són mecanismes, o menjadors escolars també, el mateix. El que passa que algunes licitacions ja es fan així però després no es controlen, no? Aquest és un altre problema, que és molt difícil controlar realment totes les compres que estan fent aquests menjadors, no? Que com que sempre anem amb els marges molt reduïts, intenten doncs, evitar aquestes restriccions a les licitacions que marquen. No?
4: Ostres, però clar, són llocs, no?, en el que deies, no?, de... Jo ara em fico a pensar en menjadors escolars o en menjadors socials, és el que dius tu, és un lloc on es fan grans compres. Clar, el control més directe als supermercats, aquí entrem en un mercat...
3: És molt més complex.
4: És molt més complex, no?
3: Sí, bueno, és el que ara es queixaran una altra vegada també els de Revolta Pagesa, no? És a dir, al final la normativa internacional permet que entrin aquests productes molt més barats i per tant els supermercats també, doncs, com que volen oferir aquests preus i tal, doncs van a comprar a països de fora i supermercats aquí a vegades et posen les mans al cap veure un supermercat nostrat, no?, que vengui taronges de Sud-àfrica sota la marca València, no? I això en veus aquí a Lleida, no? I llavors és com bé, és el mercat. Aquí és més difícil que l'administració hi pugui intervindre si no és a escala europea o doncs, on hi hagi... No? I, per tant, la pressió ha de ser més gran. Però sí que, per exemple, a nivell local se poden fer accions que donarien també bons resultats, però no es fan directament.
2: És molt complicat.
3: I tot el tema dels hospitals, dels menjars dels hospitals, clar. Jo estic segur que no hi ha un control sobre si realment s'estan fent compres responsables, perquè són diners públics al final. Sí, amb el tema dels bancs d'aliments, recordeu la compra pública que feia el Ministeri doncs, d'Agricultura a través del FEC, que feien unes grans compres d'aliments, no tenia ni posava les licitacions criteris de responsabilitat mediambiental ni de proximitat.
2: Era...
3: ni de qualitat, tampoc, no?
2: Pues tens raó.
3: I aquests són mecanismes que sí que estan al nostre abast, no? És a dir, és clar, més difícil tocar un tractat internacional, però, en canvi, fer una licitació és pura voluntat política.
5: No? Clar, clar. Ostres, vale. és un bon inici,
2: Meri,
5: no?
2: Acaba de sortir el titular, no?
3: Licitació.
2: Fer una licitació.
5: Sí, sí, és que...
2: voluntat política. Vinga, Sabina.
3: És també, també hi ha restriccions legals, però es poden... La llei que hi ha actual de contractació pública te permet ficar clàusules ambientals i socials amb bastant impacte.
5: Clar, bueno, però seria un bon inici, no?, d'aquest de deixar de ficar el foc al que dèiem ara, no?, al consumidor final, que al final som nosaltres, i començar també amb aquests llocs on hi ha macros, perquè, clar, parlàvem una miqueteta, trasllado com la reflexió que he fet jo al meu cap, no?, però són ho acabes de dir tu, són escoles, són els instituts que continuen fent menjades, però són residències de gent gran, són hospitals, hi ha molts llocs on es fa aquestes compres macro o els mateixos caterings, no?, que aquests ja poden ser més privats, però si acabes portant al màxim, al teu target màxim, no?, que acaben sent aquestes grans institucions que es financen amb diner públic a aquests llocs, acabaràs fent que el mercat també s'acabi regulant o acabin tenint en compte aquests criteris ambientals, no? No sol en la part pública, sinó també en la part privada.
3: És l'única manera que hi ha ara mateix, jo penso, de fer viables petites explotacions de proximitat i que apostin per la producció ecològica. Els supermercats doncs no aposten per aquest tipus de producte o molt poc. En fi, llavors és una forma, no? I, en fi, que és fàcil i que diguéssim que està a les mans, de nosaltres, perquè és l'administració pública la que podem incidir com a ciutadans, no?
2: Ara Pome fa fer-te la següent pregunta. Perquè ja, si està sent difícil a nivell local, a preguntar-te com podrien construir un sistema alimentari global més just i equitatiu, vull dir, d'equilibrar l'excés que tenim aquí als països del primer món amb els països que tenen un problema de desnutrició greu, esa pregunta suposo que deu ser millor no la faig o és desoladora o la vols contestar o no sé.
3: Bueno, com podem fer un sistema alimentari més just a nivell global? Mira, aquí llavors com a consumidors alguna cosa també podem fer. Per exemple, si avui, bueno, aquest matí de fet estàvem en una altra tertúlia i ha sortit el tema del meló, no?, que comprem ara a l'hivern, no? I clar, que jo sàpiga, a Lleida melons a l'hivern no n'hi ha, i diria que ni a Almeria tampoc, eh? O sigui, ja anant a l'agroindústria, diguéssim, espanyola, venen pràcticament de països subsaharians en aquest moment i que es produeixen per empreses, moltes vegades empreses espanyoles que han anat allà, s'han quedat a les terres perquè evidentment el poder adquisitiu que té una empresa espanyola és molt superior doncs al petit agricultor del Senegal, que comença d'alguna manera que vol fer viable la seva explotació, se queden les seves terres, els seus recursos naturals, produeixen amb mà d'obra molt, molt econòmica, generen molt malbaratament alimentari. Si això, hi ha un estudi d'espigoladors que va tindre una persona allà a camp, recordo quan hi era, que es va fer un treball, i tot això és perquè nosaltres puguem menjar meló al gener. Tenim alguna coseta a dir, no? És a dir, és evident que amb això no solucionem el problema, però sí que hi ha una part d'hàbit que podem canviar, podem tindre una mica de consciència.
2: No hi haurà polítiques globals.
3: Si no les tenim a nivell local, és molt difícil. A nivell global, qui marca les polítiques és el mercat, i és el mercat qui decideix les normes, i si no n'hi ha, perquè les organitzacions internacionals no tenen capacitat normativa, les fan agències privades. És molt complicat, doncs, jo crec que hem de començar per l'aposta per territoris sostenibles i justos a nivell local i anar replicant aquests models, que són els que moderen i els que al final tenen impacte aquí, però també al Tercer Món, per exemple, no? És a dir, si nosaltres apliquem polítiques justes aquí, tindrà una repercussió cap allà també. Em sembla una mica utòpica en aquest moment plantejar un canvi, diguéssim, a nivell global així.
5: No et farem l'última pregunta, ja te la vam fer, la que li fem a totes les nostres convidades. Jo penso que ens quedem amb que tu em dius ara també, però que la solidaritat serà també en començar a reivindicar els drets dels nostres pagesos i pageses que tenim aquí al voltant, a tenir un consum que sigui més respectuós amb la nostra salut i amb el del nostre planeta, i donar-te les gràcies per sempre estar disposat a venir i a acompanyar-nos i a fer-nos reflexionar sobre què mengem, com mengem, d'on ve el que mengem i, no?
6: I com ens hem de comportar davant de la compra i de la nostra cistella.
5: Sí.
3: Gràcies. Moltes, a vosaltres. Sempre content de compartir una estona i reflexions amb vosaltres.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Sílvia, amb una actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Ales de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Moncho Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrievna Galla, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país: el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. Amb Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
3: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
1: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
3: Sí. Sí. Jo crec que cada... Sí, és que, clar... és veritat... A veure si em s'explica.
1: Vinga.
3: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant, ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle. El vincle amb la... amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui... i em generi
1: passió?
3: Passió i coneixement de cada cosa, no?
1: Escolta'm una cosa, què queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
3: Que queda bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
1: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sondeges molt, diguéssim.
3: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
1: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
3: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
1: Però... Amb els detalls?
3: Per seguir que estigui...
1: Perfecte.
3: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per seguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
1: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
3: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
1: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix,

0: parpadejava, o si mirava algú quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar fondo, no? Mm-hmm. Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
1: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara, el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
0: Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda.
1: No,
0: ve de sempre de sorpresa. I un reconeixement, doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt a dir no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
1: Un copet,
0: però que et dura 10 minuts.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè el dia següent doncs ets tu sol de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una atribució econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals? Perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat.
1: Mm-hmm.
0: Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
1: Això? Jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
0: Sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners, no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
1: Aviso per anar brigantes.
0: No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
1: No en tindràs.
0: Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, especular.
1: Exacte.
0: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
1: Socialment, sí.
0: Socialment, a tot...
1: Sí.
0: Si no ets útil socialment, ets un inútil. No? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
1: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
0: Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
1: Jo no parlo de caritat, dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
0: Clar.
1: Estaria bé, també.
0: Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
1: Exacte, que paguin més.
0: Clar,
1: una mica més.
0: Que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
1: No.
0: Ni un metge de la pública. Ni un actoret, ni un dramaturg.
1: T'haig de dir que ni un periodista del 3 a 4,
0: eh? Oi que no?
1: No. Què passa?
0: Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud, una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
1: Escolta, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir, jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
0: Sí.
1: Ho va insistir molt, no?
0: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda. La Rodoreda. És a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
1: No, venies del ballet.
0: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges

0: tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir aquesta, aquesta i aquesta. No vull que visca aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
1: Perquè per van venir moltes coses,
0: van
1: eh?
0: Van venir moltes coses.
1: I molt bones,
0: i
1: com
0: molt
1: a actriu.
0: Bones, i no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tenir molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar l'interpretació.
1: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juanma Bajullo, que es va estrenar amb tu.
0: Sí.
1: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
0: Sí.
1: I que avui, ahir vaig tornar a veure.
0: Sí.
1: Quina pel·lícula. O sigui,
0: sí, més especial.
1: Més intensa.
0: Més intensa.
1: Que penso, o sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
0: Sí.
1: Havies estat mare ja?
0: Sí.
1: De la Raquel.
0: De la Raquel. I t'explicaré perquè... El Juanma Bajo Ulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
1: Guapa, sí.
0: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla, aquest personatge no em ve de gust. Imagina't la relació que tenen mare i filla.
1: Uà,
0: i tal.
1: A mi no.
0: Però alhora, com que la Raquel i jo... Pues, mare i filla estàvem molt unides. Jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria. I la mama, jo vull vindre amb tu, vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
1: Ah, sí?
0: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me a faldilles, no vull posar-me així,
1: pobra.
0: No vull... I es va parar el rodatge, i vam començar per la part de gran, i el Juanma... perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
1: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
0: Tots els personatges que són macos. Més que intens, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar... un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona
1: una mica allò...
0: a partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys, amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
1: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
0: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
1: Sí?
0: Però va començar d'una forma física. Jo que va parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí, fins que vaig anar amb una persona que és un afició d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
1: Ostres.
0: Jo li vaig dir, gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc 2 colles, tinc no sé què,
1: exacte,
0: no? Doncs pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant i és una mica la imatge dels somnis dels altres, pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
1: tocat
0: els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar de donar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat, i llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
1: Vale, donar la teva versió de la, de
0: clar,
1: la mirada.
0: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, el curt, i vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
1: Que l'Aila et va donar 14 premis internacionals.
0: Més, molts, bueno, molts 50. Més. Sí, tremend. Molts, va ser tremendo.
1: Vas començar no per la porta gran, un altre cop. Vas entrar per la porta gran.
0: Sí. Sí.
1: T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
0: Sí, bueno.
1: No, també per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
0: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
1: Segur.
0: Eh? Quan fas un curtmetratge que
1: dona tants
0: premis. Dius, ara què? No?
1: Clar, el següent què?
0: Clar.
1: I el següent què?
0: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir, el Quique Camín, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí. Vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer, n'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
1: sí,
0: les grans sèries.
1: Sí, sí, una TV movie, deia, no?
0: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Sí, Berman feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
1: Bueno, ara tothom, no? Ara en aquest
0: ara
1: moment...
0: Ara tothom, però vull dir...
1: Clar,
0: Ken Loach, no? O sigui... Clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal. Bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
1: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
0: Sí, mitja dotzena.
1: I a més tu venies de l'altra banda.
0: Jo venia de l'altra banda, sí.
1: Això és important remarcar, no?
0: Això es pot entendre de moltes coses. I de moltes maneres.
1: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
0: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat, no, aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
1: És actor.
0: Bueno, i és de Sabadell.
1: M'agrada molt la resposta, és de Sabadell.
0: Això del que dirà, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final... que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro. Això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el, pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li rere l'altra.
1: Sí, sí.
0: Ja tinc molts premis. Ara, què està ara? Fa de directora? Sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
1: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
0: Exacte, no? Ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
1: Molt bé.
0: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del Comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampinflava. Vale.
1: Sí, sí, sí.
0: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
1: No, no, si has anat
0: així
1: fent...
0: tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
1: Sí, sí.
0: Que s'ha anat trencant a poc a poc i afortunadament, mira, ara, no?
1: Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, ja no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
0: Sí.
1: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
0: Sí, sí.
1: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
0: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera... I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
1: Ets no. Molt més lliure ara.
0: Soc molt més lliure ara.
1: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
0: Bueno, també és veritat que, diguem-ne, són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo com, no sé, a vegades deia, no em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15, que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
1: Que et miren.
0: Et fa molta no solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar, fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre d'una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tal, no me l'escoltava. Fins que no, algú no em va dir, ep...
1: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
0: 38.
1: 38-40, és significatiu aquest punt... cronològic, no?
0: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió i a una persona que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
1: Clar.
0: I això em posava molt malalta.
1: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
0: Ètica sempre.
1: Ètica sempre.
0: Sempre. Sí. Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
1: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
0: És que no ens enganyem.
1: La vida,
0: sí, sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar és per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions n'hi ha de molts tipus, eh?
1: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
0: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
1: Sobrevalorada?
0: Sobrevalorada.
1: Eh que sí?
0: Absolutament. La memòria, també.
1: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
0: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot... Aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic. Saps? Que trans... Que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu. Quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius...
1: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No? Cap?
0: És que no, bueno, faig, no, és que faig, pregunta... no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
1: vivim
0: que estimo molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula, pues, n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això és ser la que és. I és la que és.
1: No hi ha més.
0: No hi ha més.
1: M'encanta perquè és com... Ara és com un blandiblu, ara t'abraçaria. Mira què et dic. Jo sé que... És veritat.
0: Oh, jo crec... Em sap molt bé, perquè ningú em diu blandiblu, em diu del contrari, però m'agrada.
1: Sí, pues sí. Jo et veig molt...
0: Sí, és que A veure... tu fas una pel·lícula. Va molt bé, donen un premi. Passen 3 mesos, s'ha acabat. A la pròxima.
1: Clar.
0: I així tot. Fas una obra, dirigeix... Pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé... Però saps que la transcendència d'això és relativa.
1: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser blandiblu perquè has de posar-li fil a l'agulla, has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge diferent.
0: Sí, perquè, a més, a mi no hi ha res que... crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, doncs això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
1: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Munt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món, envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
0: A mi és una de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
1: que ja estaven una mica
0: tocats. Que ja no estaven massa bé a nivell de fonament. que són molts.
1: Sí.
0: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de...
1: Feixisme.
0: De feixisme, de racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, jo no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és
1: anar al contrari. Contra, sí. Escolta, què estàs fent ara?
0: I acabo. la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
1: Sí.
0: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre. La por al futur, de què viuran.
1: Pel canvi, sí.
0: La por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui... no?
1: L'altre, no?
0: L'altre.
1: I
0: això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
1: Escolta, què li diries? Aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades. Què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: Ja veus que sóc poc de consell,
1: Ja, però és la pregunta final.
0: És que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No. És una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
1: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà aquest documental del Grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula.
0: Que s'estrena el 14 de novembre.
1: Pues el 14 de novembre podem preparar ja la nostra...
0: Sí, perquè passi l'estiu.
1: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però el temps és el temps.
0: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer... Capítol 2.
1: Exacte. No? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies per fer el
0: Encantada.
1: Que fas i ensenyar-nos una mirada femenina.
0: Gràcies a tu.
1: Avui, amb l'Andrea, cremarem no sé què, que cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
2: Hola, Charo.
1: M'encanta que facis aquesta lluita. Hola, felicitats, que va ser el teu aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
2: Sí, ahir va ser. Oh. Has vist? No em veus més sàvia?
1: Et veig més sàvia, més guapa.
2: Vegada. Moltes gràcies, Charo.
1: Més estupenda, perquè any que passa, ets com els vins.
2: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
1: Ah, de vins?
2: De vins no. Ah. Bueno, si vols també, després bueno. Podem anar a fer un vinet si tu vols.
1: Ah, vinga.
2: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, ¿vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
1: Sí.
2: Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial i, de fet, vull que fem un foc gran, vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant,
1: venga,
2: davant del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres. Olé. Les meves fogoses favorites. Olé. Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos en aquí, que, per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. Mm. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres. I pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, no? Que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és clar, ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
1: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia
2: Munt? Però t'he pillat.
1: La Sílvia Charo, Munt. T'he pillat. Has vist, no?, com és la Sílvia Munt.
2: Home!
1: És totes les dones que hem portat totes, aquest programa. Són
2: totes i cadascuna
1: tremendes.
2: De les dones esteu a la millor, la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és, dic, bueno, us he observat, no?, i he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no?, a mesura que us aneu fent grans, perquè jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfogosa. Què
1: sí, senyor, m'ha agradat molt, superfogosa.
2: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfogosa. Vinga. Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5.
1: Vinga.
2: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per aquí vas bé, per aquí, vale, no, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot, vinga, això de ser una superfogosa. Superfogosa, ¿vale?
1: Vinga,
2: màster. Doncs, vámonos. Mira, el primer poder, jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
1: Això m'ho expliqui.
2: Que no hi ha regla ja.
1: Ah,
2: vale?
1: Sí,
2: la regla s'acaba, s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu camp no sap on és, no? Perquè recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha de tot, hi ha tot d'episodis, vale?
1: Què m'has d'explicar?
2: Això s'acaba. S'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
1: No, no. I pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta,
2: home,
1: a l'estiu.
2: I tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí, a la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
1: Vale?
2: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir la regla és terrorífica.
1: Terrorífica.
2: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
1: Clar, però fins ara no. Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum.
2: Home,
1: al final
2: però
1: del
2: jo
1: túnel.
2: Ja ho he estat. Jo, clar, he fet els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
1: Ah, i ara et faré un contracte.
2: Ara em fas un contracte, ara no?, de prefugosa.
1: De fugosa, vinga.
2: Doncs aquest és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte,
1: vinga,
2: vale?
1: Fet.
2: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
1: Ai, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
2: O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
1: sí,
2: però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
1: Mira, això és veritat.
2: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, i teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
1: capacitat,
2: més... Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
1: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
2: Oi que sí?
1: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer, Et sembla meravellós,
2: home,
1: eh?
2: Home, jo ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fogoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
1: Quina passada.
2: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
1: Que bones.
2: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè hi veig molts paral·lelismes, sí? Però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
1: mental. És una mica, t'haig de dir, és una mica la frase castellana que diu, per lo que me queda estar en el convento.
2: Me cago dentro.
1: No volia dir, però ja
2: ho he dit
1: tu.
2: Jo.
1: Vinga, anem
2: sí,
1: a la tercera.
2: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit, vale, i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és faig i dic el que em dona la gana. O sigui, les dones fogoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, el estar per tothom. Us la pela.
1: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
2: I que bé, no?
1: No, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
2: exacte,
1: ara m'haig de posar... Exacte. Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
2: I mira, eh?
1: Mira
2: fa xits. Ole, la Charo. Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt,
1: ai,
2: per la cara. Jo ho veig molt,
1: jo
2: això.
1: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
2: Jo em moro. Jo
1: clar,
2: moro.
1: Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
3: Sí, que ho vaig a fer.
1: Se o viene. Dir-li a algú, s'està viniendo, saps, un comportament... Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
2: Sí. Ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo com menjar amb la meva mare i de cop li diu, no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no estem regatejant algun... No? I li és igual, no? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo em moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir-li al cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
1: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
2: Un descompte?
1: Faràs un descompte per això, no?
2: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarades i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
1: Són fogoses, poca vergonya, m'agrada molt.
2: Pues sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja el... S'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
1: La normativa.
2: La normativa, i a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no?
1: Sí.
2: I crida o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donaràs ara de prefogosa, de veritat, m'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'm vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
1: Es va bellugant, l'Andrea.
2: Mira-la, com es mou.
1: Mira-la.
2: T'ho prometo, és el meu somni.
1: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però
2: fenomenal.
1: No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has deixat el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
2: Veus?
1: Hem descobert les bambes i ara no
2: les
1: treu ningú.
2: Treus. És que és, veus, us dona igual i sou lliures. I això també ho vull i ho envejo moltíssim.
1: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable. I que a més no freneu per no arribar. Arribeu.
2: Totalment, totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, vale? És el poder de la invisibilitat. Vale? Què vol dir? Aquest, sí, aquest, avui aquest, havia d'acabar amb
1: profunda,
2: una miqueta
1: així,
2: no? A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Sí. Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja hem fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
1: Sí,
2: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
1: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
2: Jo.
1: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca. Dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... ho vaig trobar fantàstic.
2: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla, és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
1: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la
2: gana. Home, això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
1: No és poca cosa, també
2: t'ho dic. No és poca
1: cosa.
2: Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada, una
1: petita
2: reflexió d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera de la temporada. Quatre línies, perquè tot això... Bueno, al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen com volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís, que a mi això em sembla com molt bon resum.
1: Súper.
2: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en el que finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
1: Sí, sí, i així no? S'ha de viure.
2: I així
1: la gran
2: s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
1: Ole, ole, ole, ole. Avui acabem, mira, com dèiem, la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta... Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
2: repassar-los... Adolescència, dir el que vols, vestir com vols, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
1: És un final com beso.
2: Hombre, és un final feliç.
1: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlida sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes. Una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció La Foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: És mitjanit.
2: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

0: ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després el trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són molts discos i moltes cançons repetides en versió acústica l'any 95 amb l'Stripped, o per exemple més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park a Londres el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o son a través d'anuncis. Clar, una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 els Subdragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Subdragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Subdragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt, 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan parles o quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ve a dir, soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertats va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista, en aquesta manera, molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fent, com sempre, saludant a l'Enric Rubió, de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal,
0: aquest dilluns? Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi!
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs. El tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé. Un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te al Turó de l'Home ho has triat naturalment o què?
1: Vaja, és que jo és com el jardí de casa i qualsevol moment dic, què faig aquesta tarda? Dic, va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i ostres, va bé per pensar i tot.
0: És cotxe, no és teletransportació com hem vist en el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenia el compte per dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs, emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte i com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Friki Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones em va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes. Una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte. Aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el del Mundial està molt de moda, i després, doncs, això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que, d'alguna manera, la gent que vingui es vagi trobant cosetes i que al final una mica ho definiria que és com una relació de parella, no? Que no sigui monòtona, no? Que cada vegada hi hagi algú que t'enganxi, no? I és això el que intentem que any a any la gent digui, mira, aquest any això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost segur que en tenim més notícies, però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones

0: exclusivament a l'àrea de residus.
1: Fins ara mateix, doncs, Said. Ara ens tornem a saludar.
0: Fins ara.
1: Fins ara. Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
2: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'estan investigant les causes de l'accident que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
1: I seguim parlant de Rodalies, l'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
2: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 2:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar amb marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
3: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde y entonces fue algo desesperante. Y entonces ahora que han arreglado creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
2: Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular ahir diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
1: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
2: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre 2:15 i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
1: Moltíssimes gràcies, Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
4: Bon dia.
1: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
4: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 3:15 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials i un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
1: I seguim parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
4: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos per tant d'obstaculitzar el transport cap a la

0: platja i de fer-se sentir la trobada arriba, com es dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
1: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
0: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas, amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, del Segrià.
2: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
0: Adéu, bon dia.
2: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertot, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
3: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tram camp per licitar les obres al setembre.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
2: Anava a dir que és tot un col·laborat, ho he dit, tot un col·laborat el del Tramcat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona ens sentirem parlar durant aquests mesos, perquè encara la cosa torna.
3: Sí, sí, va per llarg, va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 convois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
2: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que vinguis. Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
3: Ah, ja ho intentaré.
2: A veure si així els incentivem perquè guanyin.
3: Exacte.
2: Marina, moltíssimes gràcies.
3: Fins a tu, ara. Fins ara.
5: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis, per si en voleu esperar, no?, a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas, periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots, als mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs òbviament és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català?
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar, doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar. T'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no pas a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat doncs formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món. Però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme, és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Per què Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Per què, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador? Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica important. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les última dècada del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia. Però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Feies referència amb aquell passat doncs lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants,
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que primer, la primera batalla que hem hagut de guanyar, o que estem intentant doncs guanyar-la, és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni, no qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació doncs d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluars són precisament la premsa de proximitat?
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis, i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament, de manera periòdica, quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà, o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs a les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que quan surt la televisió ens tornaríem a passar el mateix. A l'estat espanyol als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix doncs les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a doncs, aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó d'historiador, doncs que aquest aquesta pregunta que em acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosiquet.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Caburosos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santana a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntalant bàsics de 9 en perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels xiquets de Reus completat a la Diada de Santana, i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Salt, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella de Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava 2 intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca, que podrien provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la diada de Martins Street a Vilafranca del Penedès. Una actuació que hi formaran part els xicots de Vilafranca, els castellers de Barcelona i la colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es poden seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataronina va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de sis. La presentació oficial de la colla no va arribar però fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 amb el Pilar i el Pilar de 4 aixecat per sota portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
6: Sí, la trajectòria de la colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
5: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant en són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Freaky Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana, o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Freaky Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Freaky Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones. En part sí, en part no. Perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant el que donaves per feta, no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
3: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
2: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes, se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo. I és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat a que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs amb l'estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
3: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit se'ns comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els ha canviat fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
2: En
3: els dolents. I poder aquesta és la clau de l'èxit.
2: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula en format col·leccionista a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
3: La Mercè.
2: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
1: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè em ha quedat un tema molt pendent. Don't be afraid.

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Subdragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu.

Segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona moltes excuses sempre per escoltar George Michael.

0: També era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa. No sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten de llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un Amon de Tebes va dur a terme un viatge literari comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceron mamut. Sempre, sempre.
1: Sempre, llenut, sempre, llenut, sempre. Faré una samarreta i us en envieu cap aquí a Tarragona, ja t'ho dic.
0: Sí.
1: Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Ara
1: t'ho
0: anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, si no viatjaven per plaer de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, qui ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, eh? Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a participar.
1: Està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit,
0: no,
1: i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però sí, la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, clar, igual a la tarda està a casa tranquil·la.
1: Sí,
0: al matí.
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que en mona.
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Abraçada forta. Fins ara.

0: I així tanquem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A partir de les 10, més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: L'aire condicionat, una innovació essencial a la vida moderna, té una història fascinant que va començar a principis del segle XX. Va ser inventat el 1902 per Willis Haviland Carrier, un enginyer nord-americà, per resoldre un problema d'humitat en una impremta a Brooklyn, Nova York. L'alta humitat estava afectant la qualitat del paper i la tinta. I Carrier va desenvolupar una màquina que no només refredava l'aire, sinó que també en controlava la humitat. Aquest primer sistema d'aire condicionat feia servir uns petits tubs refredats amb aigua per deshumidificar l'aire, cosa que millorava considerablement la qualitat d'impressió. L'impacte d'aquesta invenció es va estendre ràpidament més enllà de la indústria de la impressió. A la dècada del 1920, l'aire condicionat va començar a ser utilitzat als cinemes, proporcionant una manera d'atreure els espectadors durant els mesos més calorosos de l'any. Això no només ha augmentat l'assistència a les sales de cinema, sinó que també ha establert la pràctica d'anar al cinema per refrescar-se. La tecnologia de l'aire condicionat va continuar evolucionant i es va tornar més accessible per a llars i oficines. Actualment, els sistemes d'aire condicionat són essencials no només per al confort, sinó també per a la salut i la productivitat, especialment a regions amb climes extremadament càlids. A més, els avenços en eficiència energètica i tecnologies ecològiques fan que els sistemes moderns siguin cada cop més sostenibles.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries. D'aquest matí, per ara, una nova avaria a la CSG a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
4: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
3: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

tot va bé, diu que està content, que tot va bé.

0: clar, això està bé, eh? Fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients, també, eh? Que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou. Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no? I anar a voltar, d'alguna manera. Sí, sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí. Sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga, és el de Arribar i ploure, Déu, surt en mil sèries i pel·lícules,
0: sí, exacte, sí.
1: Actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies. Doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps que si ets
0: improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança. Però improvisat amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà... Mala cosa, no?
1: Sí. De fet, tenim un viatge pendent plegats, així que des d'aquí et dic que l'acabarem fent. Sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última hora?
1: Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré alguns d'aquests raconets secrets que acostumo a anar jo amb la camper, per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí, amb la camper, sí.
0: Aquí clar, sí. Aquí sí. Allò, Ricard, deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixa que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira. Sí, també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica, que ens diu: jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Ah, clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat, perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: correcte,
0: un lloc on quedar-te.
1: Sí, sí.
0: I això,
1: com
0: clar...
1: un cargol.
0: Sí.
1: La casa a l'esquena, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a males, doncs pots fer dinit i tens la teva microcaseta, sí. I, escolta'm, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui estic arenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser... a agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Va ser molt bonic, el millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la Pilar té 72 anys i aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic i una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar, va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
0: Ostres!
1: Des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar sol amb un amic.
1: I estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, va liar-se amb manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí.
0: Fantàstic, ostres, que xulo, i segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí,
0: normal.
1: Sí, ens explica fora d'àudio que sí, que realment ho té molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació. O diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs, no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, o estigui disponible, aquest és un altre, però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant més cosa del que es voldria a vegades, eh? Però sí, tenim una sobreinformació.
0: Sí, potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet, no?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, Vaig a fer 5 trencalls esquerres, 5 dretes, 5 esquerres, i la fenecia, a veure on em porta. I és espectacular, va. Us ho recomano que ho preu algun dia.
0: No t'ha passat mai res que no te'n penedeixes, vaja, quan ho has fet, eh?
1: No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes. No dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi, és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto dedicant-me al món camper, mai he tingut problemes. Així, però, això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es noti mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, no, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i, per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc que tu tens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, et dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home,
0: jo he de saber.
1: Fantàstic.
0: Tu doncs coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: S'ha de saber això, perquè la Pilar ronda per allà
1: i, tant.
0: I estaria bé conèixer aquest raconet.
1: Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric, sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara.
4: No te l'acabes, cada nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres.
0: Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria.

0: i veurem on necessitarà, i també, bueno, el que deia, que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
1: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
0: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris, que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada, i si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi, doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
1: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
0: Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa, doncs per poder-ho veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser a resultes de que, bueno, que de començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que com deies tu, els caçadors d'eclipsis, o la gent que el tema de l'astronomia doncs és una apassionada, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
1: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
0: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, com ho dius, és familiar. O sigui, és un turisme eminentment amb criatures, les platges ajuden, la sorra també ajuda que puguin espallar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu o activitats de muntanya, és a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden avorrir-se.
1: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
0: Al final aquí el que ve no només és en època d'observació de daus, que ve un perfil molt tècnic de gent que ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment ve amb famílies, perquè com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies, i altra cosa és venir amb la família, i a més altres ho comparteixen, continuen anant amb la família i a més doncs poden desenvolupar el seu hobby. Llavors tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la propietat de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
1: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
0: Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar, ja que quan vas amb família i et desplaces, és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, la meva autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs em podria anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta d'aquest el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
1: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme

0: Bismet també posa sobre la taula alguns reptes importants.
1: I en aquest cas nosaltres tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, bueno, quan funciona, funciona, i quan no funciona. El millor seria, el bo seria que es poguessin desplaçar, les gent es pogués desplaçar també de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que hi hagi, cada vegada hi hagi més cotxes, amb la qual conseqüències del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
0: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
1: Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això és el que hem de posar, que ha de ser el nostre pal de paller. No? Hem de treballar perquè tot el turisme, tota la mobilitat, no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
0: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot, des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
2: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta ens dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
0: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
1: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània o la tortuga de... la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem a detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, tocada del riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs una pista forestal aquí just al banc on seiem, però tot i així les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que malauradament es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de La Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
1: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però sí, què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua, perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar, i per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
1: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat, entenem, però que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar, com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, ahir, per exemple, aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això, llavors agents rurals estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i, per tant, a les primeres hores del matí podem fer, amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor, parem maquinària per evitar qualsevol problema.
1: Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, em salto una miqueta el guió per preguntar per l'actualitat, no?
0: Sí,
1: aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquesta arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada. I la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles urbanitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que, clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat, és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés hi estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
1: Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs, tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i de més, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
0: Escolta,
2: i realment per això... Digues, perdona.
0: Sí, no, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
2: Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits, doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
1: I en l'entorn on som ara, es podria veure, és a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat, aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
0: Que té la closca com té la closca com a groguenca. Això és directe.
2: Sí,
0: té la closca, té la closca groguenca. Pot ser, estic veient fotografies.
2: Ah, exacte, molt bé, molt bé.
0: Molt
2: la tortuga
0: curiosa.
2: Mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca, que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-la, sinó que quan ja viu en el bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentiu un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
1: Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia. Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: No, són herbívores, no mosseguen. No? Patricis, que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
1: Sí.
2: Ah, perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
1: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés, hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i de més, el millor és 112 sempre.
1: Quantes heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
1: Ostres, són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill, i per tant que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i per tant aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors, el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho, i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
1: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les. I sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien, i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp, i a mesura que les vas trobant, mires la codificació, el pes i demés, i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment, no les tenim controlades.
1: T'anava a dir això, i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Per ser poquetes.
1: De microchip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En algunes casos es podria fer. Per exemple, amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa, perquè la zona la tenim molt ben pautada, i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts, i van sortint tortugues. Evidentment, no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys, i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga, i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
1: Quin és el temps que hauria de passar per dir que, almenys a la Conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
0: Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
2: Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant. I sobretot, el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals, riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies, i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé, i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindre el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
0: Fa respecte que sigui groga, eh? Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
2: Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres, que dius, perilloses. Bueno,
0: se fan les perilloses, no? És com
2: exacte, molt bé.
0: Està ben pensat.
2: En aquest cas seria segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor, que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
0: Que guai.
1: On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
2: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
1: Sí, allò de que la tortuga és lenta, re de re, doncs.
2: Re de re. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se's van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i demés, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i demés, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per espècies com la tortuga.
1: Héctor, una última pregunta, perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per les tortugues i per altres espècies, també.
2: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs, fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
1: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres, com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ai. Recordem, Núria, sí, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent, bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
0: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombar de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili, Altafulla.
1: Que vagi bé, a reveure.
0: I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops, els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un prat de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de gram a l'Empordà.
5: El gram és, com vam escriure en el llibre aquell, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fluies, les seves flors, les seves arrels, i creix a ciments tous, és a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'Escala i Roses.
4: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de gram més importants del litoral peninsular i mediterrani. Un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrània.
5: Mira, en la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor, de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé contínuo entre l'escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un àmbit, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
4: Dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
5: Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. Tu imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no, no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego. No? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues, trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla, que no hi ha on amagar-se.
4: Els científics tenien clar que al Gran hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat un pop de Gran.
5: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació Alive i té el seu origen en el projecte Sèpia. Perquè quan fèiem el projecte Sèpia, els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé? I estàvem molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar un pop de gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu al gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, pues vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 caducs. Els caducs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surten a menjar i se fica a dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li van fer en un ceramista de Fonteta, que a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula, perquè va investigar quina era la forma original dels caducs aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 caducs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin de jo casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
4: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de gra.
5: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí i Medes i Baix Ter ha aconseguit uns diners de Next Generation, i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels Parcs Naturals dels Aiguamolls i altres coses, pues també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina de nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
4: Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
5: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Bueno, primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, què és el que menja a les badies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la badia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs caducs i altres que van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sol al caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres pues, eren més feréstecs i fugissers, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
4: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més belles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure de tots conservar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
0: Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant. Des de Ràdio L'Escala amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem amb connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui.

0: Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no? Que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
1: Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu i que durant 4 dies doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats en una part molt, molt important. Així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
0: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no? A Blanes.
1: Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és a l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes. I als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
2: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions, té una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix. I pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
1: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
0: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
1: Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba la gira als 40 Summer Live, o amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar ahir al Festiuel, també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui, us ho recordo, dia 27 de juliol a les 10 de la nit a l'Alpassar de les Comunitats Autònomes al passeig Jaume I de Salou i és gratuït, així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
0: Doncs mira, i això que només és dilluns i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
1: Ben plena, ben plena.
0: Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
0: Fins demà.

0: A Mallorca, amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta, amb els Changuito. Però de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
1: I no a l'altre costat del Toll.
0: Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
1: Sí, tot i que diu-nos l'aixafogó que tenim ara, eh?
0: Sí, ja començo un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
1: Mira, es queda un dia i mig a marge. O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
0: Un dia i mig, què vols dir?
1: Que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb una
0: tornem?
1: Onada de calor. Bueno, onada no, però sí que tenim pujat temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
0: forts. Sí, no m'agraden aquestes notícies que em dones.
1: No, però no. T'en dono moltes de bones, també.
0: Sí, sí, sí. Vinga, ja és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
1: Doncs mira, en Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
0: Ah, mira, doncs també està bé.
1: Sí, sí, molta gent es està explicant en aquesta línia, de planificar, però després un cop estàs allà, escolta't tu, tira milles. Sí. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Riel, que és un dels mapes, així que des d'aquí salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies d'editorial Alpina. També el Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet, així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país.
0: Molt bé.
1: I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, serà cosa de l'edat que cada cop els necessito més organitzats?
0: Ah, pot ser. Pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagis a la cosa estricta d'una agència de viatges, no? T'ho pots
1: muntar
0: individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra.
1: No, sí, sí, de fet, els viatges, mira, i les rutes, sí. Jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. Ah. La primera, quan les prepares, la segona, quan els fas, i el tercer, quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que després facis el que vulguis, és molt maca, i anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge, ostres, això és una part maca, també.
0: Està bé aquest híbrid, Jo crec que la gent és molt assenyada, no? I tiren cap a l'híbrid de mig planificat, però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar. Perquè, clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses, ja que estàs en el lloc, i dius, ei, tranquil·litat.
1: Sí, i aquí faria dos matisos, una cosa són vacances i l'altra viatges, no?
0: Ah,
1: la meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però cada nevada és una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
0: Sí, és veritat. Doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella. Molt bé, molt bé, molt bé. En fi, ens quedem amb que amb una campera és tot més fàcil, però, eh?
1: Sí, sempre.
0: La vida en
1: general. Bueno, com per meva queig de disc, com cap a casa, com sempre, ja ho saps.
0: Molt bé. Enric, alguna cosinha més? Que diguin els oients, el tema de demà...
1: Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Dic jo que demà vinc amb freaky time, podríem dir.
0: Sí, com... faràs com un mix.
1: Sí, ja veureu que el Reel és una mica freaky pels que els agradi... Bé, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
0: Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de Reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
1: Salut, bon dia, fins demà.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Deixem començar la setmana l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent la verema més temprana de Catalunya, a Raïmat. I també us explicarem què és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.

0: Són les 2 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita